0: asesinado.
1: 90 años después del asesinato de Federico García Lorca, seguimos sin saber dónde están sus restos. Esa ausencia es el punto de partida de No me encontraron, La fosa de Lorca, crónica de un olvido, el nuevo libro de Ian Gibson, el hispanista que ha dedicado más de medio siglo a estudiar la vida, la obra y la muerte del poeta granadino. Pero este no es solo un libro sobre Lorca, es también una reflexión sobre la memoria histórica y sobre los miles de desaparecidos que siguen en fosas y cunetas.
2: Daniel, no es solo Lorca, él simboliza a todos. ¿Sabes que son 115.000 fusilados por Franco, todavía en cunetas, como perros? Y eso es muy grave.
1: En estas páginas, Gibson reconstruye décadas de búsquedas frustradas, errores institucionales, intereses enfrentados y teorías sobre el posible paradero del poeta.
2: Yo digo, mira, Lorca está en la luna, es el poeta de la luna, y la luna es la mansión de los muertos, ahí está el romance de la luna, luna.
1: También se pregunta por qué España no ha sido capaz de cerrar esta herida.
2: Nadie pide venganza. Es lo que dicen, no hay que reabrir heridas. Hombre, no se han cerrado.
1: El libro tiene algo de investigación, también de diario personal y mucho de testamento intelectual. Gibson reconoce su obsesión con Lorca y reivindica el peso de su legado literario y humano.
0: No, no me encontraron. No, no, no me encontraron.
3: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
4: Radio Ser, Principat d'Andorra.
5: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyanBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyanBank. Ara, al 3%.
6: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
7: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
6: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
9: Hoy por hoy, Cataluña.
10: Bon dia, un any més. Barcelona ha recordat les víctimes dels atemptats del 17 d'agost en el 9è aniversari de la tragèdia. Polítics, cossos d'emergència i familiars dels morts van celebrar un emotiu minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona. De seguida en parlem, abans fem un cop d'ull a la informació més pràctica. El temps, per avui esperem un increment de la inestabilitat i la presència de núvols que aniran acompanyats d'una baixada de les temperatures. La segona meitat de la setmana ens anirem acostant a la mitjana climàtica. El trànsit i el transport públic ara mateix no consten incidències importants. 9 anys després dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, encara hi ha víctimes, persones que van resultar ferides o familiars de persones mortes que encara no han cobrat la indemnització que els pertoca. 9 anys són molts dies per haver resolt aquest incompliment. L'Associació de Víctimes del Terrorisme de Catalunya ha demanat a les persones que encara estiguin pendents de rebre la indemnització que marca la llei que s'adreci a ells per resoldre-ho, Martí Oliver.
11: Així ho ha demanat el president de l'associació, José Vargas, en l'acte banda que van fer ahir al vespre.
12: Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado de indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
11: Unes hores abans, en l'acte oficial, Javier Martínez, que va perdre el fill de 3 anys en l'atemptat, ha tret ferro els diners i, en canvi, ha reclamat més acompanyament.
13: M'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sol, que he parlat amb psicòlegs que diuen que, de veritat, no saben de vegades com tractar-vos. És tan fàcil com parlar les víctimes que necessitem.
11: A banda del minut de silenci, en l'acte d'homenatge també es va llegir un poema de Miquel Martí i Pol i es va interpretar una cançó de Charango.
10: Vicenç Llorca, bon dia.
14: Bon dia, Susana.
10: La ciutat de Ripoll, d'on eren els terroristes islamistes, també ha recordat les víctimes dels atemptats amb una ofrena floral.
14: El consistori ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa

0: Uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record de les 16 persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Aquest matí també es farà un homenatge a Cambrils. Serà a les 10 a la plaça de la Pau davant del memorial erigit en record dels atemptats del 2017. L'atemptat en aquesta ciutat, recordem, va tenir lloc de matinada poques hores després de l'atac a la Rambla. Va provocar la mort d'una dona de 61 anys, veïna de Saragossa.
1: Sobre aquells atemptats, Junts torna a reclamar vaja, la desclassificació de tota la documentació sobre els atemptats de la Rambla i Cambrils.
0: Coincidint amb el 9è aniversari de l'atemptat, el partit ha tornat a recordar el vincle que al cervell de l'operació tenia amb el CNI, el Congrés, el PSOE i els partits que li van donar suport no han sigut capaços de consensuar encara unes conclusions de la comissió d'investigació sobre el cas.
1: Amplia la informació Xavier Avelló.
2: Junts vol que es canviï la llei de secrets oficials perquè es pugui conèixer tota la veritat sobre l'atemptat. La diputada del Congrés, Pilar Calvo, ha demanat que l'Estat reconegui que hi va haver una negligència i una falta de coordinació entre cossos policials pel fet que l'imam de Ripoll hagués estat col·laborador del CNI.
3: Necessitem que, davant de situacions així, prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
2: La visió de Junts sobre l'atemptat fins ara no ha casat amb la que volen impulsar els socialistes en la comissió d'investigació al Congrés i per això durant aquest estiu no ha estat possible votar-ne les conclusions conjuntament. Arribar a aquest consens serà un dels deures de la represa del curs polític al setembre. Des del govern, el president Illa s'ha limitat a rememorar l'aniversari de l'atemptat amb un missatge a les xarxes socials per reclamar la convivència, la democràcia i la pau davant de la barbàrie.
1: I no deixem Junts encara perquè el partit de Puigdemont tornarà a reclamar que Catalunya pugui assumir totes les competències en immigració arran de la crisi de Ceuta. Els juntaires consideren que Catalunya patirà conseqüències per l'entrada massiva de migrants i pretén posar-ho sobre la taula tan bon punt es reprengui el curs polític al Congrés.
0: Per a Junts és una prioritat perquè, a parer del secretari general, Jordi Turull, la crisi viscuda a Ceuta pot tenir repercussions negatives a Catalunya. Considera, per tant, que la solució passa perquè sigui la Generalitat qui pugui tenir la capacitat de decisió per gestionar-ho.
4: Tenir els recursos, tenir les competències, fer polítiques amb tota la determinació pel que fa a les polítiques de repte demogràfic d'immigració, que és el que hem estat reclamant i que ara hi tornarem, doncs ara només que s'obri el registre del Congrés dels Diputats.
0: La llei per delegar les competències en immigració, acordada entre el PSOE i Junts, ja va fracassar el Congrés fa gairebé un any perquè Podemos hi va veure un component racista i la va tombar conjuntament amb PP i amb Vox.
1: A l'aeroport de Barcelona avui fa dues setmanes que el personal de terra de la companyia Ground Force fa vaga. Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació dels equipatges. Segons el sindicat convocant, la CGT fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 250 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat a l'avió que tocava. Pol Valero.
5: Els treballadors denuncien que durant aquestes dues setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells. La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. El sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles i a molta rotació. A més, també es queixen de l'acumulació de tasques simultànies, l'ús abusiu d'hores extra i la manca de descansos. I, per últim, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients.
1: A Mollerussa, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys acusat d'homicidi imprudent.
0: Va patir un accident amb el seu cotxe que va caure al canal d'Urgell i va fugir del lloc dels fets abandonant un amic seu que anava d'acompanyant dins del vehicle sense avisar els equips d'emergència. Per això també se l'acusa d'omissió del deure de socors.
1: Més detalls, Maricel Benavarre.
6: Els fets van tenir lloc diumenge a la nit. Els Mossos rebien un avís d'un cotxe que hauria caigut al canal d'Urgell a prop de Golmés. És època de rec i no es pot buidar el canal, però van trobar una retroexcavadora per poder-lo treure. Un cop a fora s'adonen que a dins, al seient del passatger davanter, hi ha el cos d'un home de 42 anys. Miren la matrícula del vehicle i localitzen el seu propietari, que era el qui el conduïa. Estava a casa seva a Mollerussa en estat d'embriaguesa. Dona moltes excuses, però no aclareix per què no va avisar de l'accident ni va alertar els equips d'emergència per poder rescatar el seu company. L'han denunciat d'homicidi per imprudència i per omissió del deure de socors i ja ha passat a disposició judicial.
1: Són les 7 i gairebé 28 minuts del matí. Esports, Joao Cancelo i Rodri ja són a Barcelona a l'espera de ser presentats com a nous jugadors del Barça. Arnau Santero.
7: El primer en arribar ha estat el portuguès, que va aterrar a l'aeroport del Prat ahir al migdia, i el seu fitxatge serà a cost zero després d'haver rescindit el contracte que l'unia a l'Al Hilal. Rodri va arribar ahir al vespre després que el Barça arribés a un acord amb el City per fer-se amb el migcampista fins al 2030 per 60 milions fixos més 10 milions més en variables, vinculats als títols que el Barça aconsegueixi col·lectivament. Quan va aterrar, va aprofitar per dirigir-se als culers des de l'aeroport.
8: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la familia les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se va por delante.
7: La intenció del Barça és que les dues incorporacions siguin oficials abans del trofeu Joan Gamper, que es celebrarà demà dimecres. El club vol que tant Rodri com Cancelo puguin formar part de la posada de llarg de les noves incorporacions davant l'afició blaugrana.
1: I avui, Vicenç, què celebrem?
0: Avui és el Dia Mundial de la Prevenció dels Incendis Forestals, una plaga que assota pràcticament tot el món cada cop més.

0: Hoy por hoy Cataluña.
1: Bon dia, la Generalitat està preparant una nova eina d'intel·ligència artificial per identificar la quantitat de pisos buits que hi ha a cada municipi, una cosa que ara mateix, encara que costi de creure, es desconeix. La tecnologia utilitza dades com el padró i els consums d'aigua i electricitat per determinar l'estat d'un habitatge. Ara ampliem aquesta informació, abans prom. A les carreteres catalanes i al transport públic no consten incidències destacades i pel que fa al temps... Què ens espera avui, Jordi Carbó?
2: Bon dia. Temps assolellat la major part d'hores i sensació de més calor que ahir, bàsicament perquè hi haurà molta humitat i això farà augmentar molt la sensació d'aixafogor i no només al litoral. Ara tenim 27 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Girona, 23 a Lleida. Les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, però insistim que amb molta aixafogor, passant dels 35 a l'interior, a prop dels 40 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i la Vall de l'Ebre. Ara al matí fins al migdia, estones de núvols abundants a la costa i per litoral, com a molt deixaran alguna gota. Al migdia algun xàfec al litoral, però molt localitzat. A la tarda, en el conjunt de Catalunya, farà més sol.
1: Govern i ajuntaments catalans preparen un algoritme que, teòricament, ha d'ajudar a identificar els pisos buits que hi ha a Catalunya. En un moment de màxima necessitat d'habitatge assequible, qualsevol iniciativa que pugui ajudar a posar pisos al mercat perquè la gent hi pugui entreviure és benvinguda. I en aquest sentit, la intel·ligència artificial pot ajudar-nos molt, Pol Valero.
3: El model tecnològic fa servir dades de consums d'aigua i electricitat, el padró i també la informació presencial d'alguns consistoris per saber si un habitatge es troba desocupat. Fins ara eren imprescindibles les visites d'un funcionari. Segons ha avançat el director general d'habitatge del govern a 3CAT, aquesta eina ha de servir per detectar aquests pisos més ràpidament, fer-los tornar al mercat i contribuir a augmentar l'oferta. L'algoritme l'està desenvolupant el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria de Lleida des de fa 2 mesos.
1: El govern confia que aquesta eina doni més bons resultats que una penalització extrema, com podria ser arribar a l'expropiació de pisos buits. La Generalitat no és partidària de posar sancions per mantenir els pisos desocupats i aposta, en canvi, per contactar amb els propietaris per afavorir que els habitatges tornin a estar disponibles per a nous inquilins. Vicenç Llorca, bon dia.
4: Bon dia, Susana.
1: Novetats també sobre la normativa que regula les herències.
4: Els comuns s'obren a modificar la llei sobre la compra especulativa perquè es garanteixi el dret a l'herència, un dels principals retrets que el Consell de Garanties Estatutàries va fer a la norma que pretén aprovar el govern. Tot i al revés d'aquest organisme, els partits impulsors no es pensen fer enrere.
1: Amplia Xavier Avelló.
5: Les converses per reformular la llei sobre la compra especulativa d'habitatge no es reprendran fins al setembre, de manera que la seva aprovació definitiva encara s'ajornarà una mica més. Els comuns, els principals impulsors, la volen tirar endavant sí o sí, malgrat que el Consell de Garanties s'hi oposés de manera contundent, advertint que vulnerava el dret a l'herència i a la propietat privada. Per això, s'obren a introduir canvis i millores a la norma, tal com ha assegurat el seu portaveu, David Fita, TV3.
6: Seguirem donant la batalla per garantir que regula l'especulació, diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors, que de fet això ja formava part del nostre acord. Crec que també, per exemple, amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei.
5: Es reobrirà, per tant, una negociació entre els partits d'esquerres que fins ara ha costat de lligar, ja que hi ha hagut discrepàncies entre les diverses formacions sobre la manera i l'abast que ha de tenir aquesta prohibició.
1: En l'àmbit sanitari, les dones tenen la meitat de probabilitats que els homes de sobreviure a una mort sobtada cardíaca. És la principal conclusió d'un estudi liderat pel Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que ha analitzat més de 600 casos de morts sobtades entre 2014 i 2017.
4: Les dones arriben a les aturades amb característiques diferents a les dels homes i per això necessiten més reanimacions per sobreviure. Youssef Azeli és l'investigador.
7: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. Un de cada 4 dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica i antecedents d'abús d'alcohol.
4: Les dones, però, tenen menys morts sobtades que els homes. Representen un 30% del total de persones que les pateixen.
1: L'Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciat que ha rebut 2 multes que sumen 2.000 euros com a represàlia per haver expulsat del seu local un mosso d'esquadra que estava fora de servei. Ens ho explica el Martí Oliver.
0: Segons militants de l'Ateneu, el maig passat l'home va entrar fora de servei acompanyat de la seva xicota en un concert i alguns membres el van reconèixer com a policia. L'organització el va convidar a marxar perquè asseguraven que la seva presència provocava malestar entre alguns dels assistents, com finalment la gent va fer. Segons fonts policials, l'home després va denunciar a la policia que s'havia sentit discriminat i al cap d'una estona una patrulla va dirigir-se al local on van detectar dues infraccions. Dies més tard, els militants van rebre una multa per permetre fumar a l'interior del local i una altra per vendre alcohol sense llicència. L'entitat les nega i ha anunciat que la recorrerà.
1: A Lleida, la Paeria estén a quatre barris de la ciutat el dispositiu policial especial per contenir el conflicte obert que hi ha entre joves pakistanesos i magribins i que s'ha posat més cru els últims dies.
4: La darrera batussa, el cap de setmana, s'ha saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals menors.
1: Maricel Benavarre.
8: Amb aquest reforç policial, Mossos i Guàrdia Urbana faran patrullatge constant tant a la zona on s'han produït els conflictes, al Parc de les Vies, com als barris veïns, Balàfia, Pardinyes i El Clot. La majoria dels implicats són menors amb antecedents i l'alcalde Félix Larrosa exigeix contundència a la Fiscalia de Menors.
9: Dos menors que passen a disposició judicial, que queden en llibertat i que l'endemà estan implicats una altra vegada en diferents afers, no és acceptable.
8: També a Tàrrega es reforçarà els caps de setmana els controls policials de la zona de lleure nocturn de l'Avinguda Catalunya, on s'hi han produït també baralles i aldarulls l'últim diumenge de matinada amb un ferit i un detingut.
10: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
1: Avui al Festival Occident de la Cerdanya, el Mag Lari.
4: Que presenta Estrafalari, un show dinàmic pensat per totes les edats, que és ideal per gaudir d'una experiència diferent dins d'aquest festival.
1: Doncs avui amb aquest ritme brasilè, ritme de samba, saludem la Laura Estrada. Ara a les 8 comença l'Aquí Catalunya i volem saber doncs el menú del dia, Laura.
11: Molt bon dia.
1: Doncs t'has animat, amb aquesta...
11: M'he animat, sí, m'agrada, m'agrada. Durant aquestes, ja sabeu que portem dues setmanes de vaga indefinida a l'aeroport del Prat, doncs parlarem amb la CGT, amb l'Esther García, que és portaveu, per saber també doncs com estan en aquest seguiment. Nosaltres, com que no anem a l'aeroport, i Susana, no ens ha tocat, no ho hem vist des de primera mà, no hem viatjat, per tant, no ho sabem. 4 de cada 10 de nosaltres també ha oblidat bona part de l'idioma estranger que va aprendre a l'escola. No sé si ho sabíeu, això ha sortit publicat en un informe.
1: Això sí que ho sabem.
11: En parlarem amb el neuròleg de l'Hospital del Mar, el cap de neurologia, en Pablo Villoslada. Parlem precisament d'això, de la importància que tenen les llengües i de com també el nostre cervell es transforma i ens pot ajudar a aprendre idiomes. A les 9, Racó de pensar amb en Guillem Clua, dramaturg, que parlarà de les amistats. Diu, no, ell es planteja de dir fins a quin punt hem perdut el costum de viure la vida amb els nostres amics i ara ens hem dedicat només a quedar amb ells per explicar-los aquella vida que no hem compartit, no? De passar a explicar experiències.
1: I et diré que a partir de determinada edat passes a parlar de desgràcies, de metges Mira. I de proves mèdiques.
11: I també parlarem de... Es veu que a Portugal es plantegen retirar el carnet a tots els majors de 75 anys. Nosaltres se'ns va acudir dir, escolta, com ho veuria això la iaia Angeleta, que en té 94 i encara condueix? Així que la trucarem per saber-ho. I acabarem parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia amb l'Arnau Font, amb un joc immersiu que pots fer a través de la pantalla amb el Netflix i amb el teu mòbil.
1: Molt bé, Laura, molt interessant tot. Com sempre, veieu que és un programa omnívor, eh?
11: De tot, ja de tot.
1: Tracta una cosa, una dieta molt variada. Moltíssimes gràcies. A partir de les 8 podeu escoltar la Laura i el seu equip a les freqüències de SER Catalunya, aquí a la SER. Continuem amb l'Oi por Oi.
12: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canàries.

0: I 20 minuts del matí, és dimarts 18 d'agost del 2026 i aquestes són les notícies més destacades del país. El Raonador alerta que els discursos xenòfobs i reclamen més polítiques d'integració. Les ideologies d'extrema dreta poden posar en perill la convivència del país. Així ho ha indicat el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, qui ha advertit del risc social que corre l'Estat en un context de pressió demogràfica que tensionarà encara més els serveis públics essencials. A l'Aquí Andorra, Cañada ha manifestat que no es pot assenyalar la immigració com a principal responsable dels problemes del Principat. Tot i assegurar que la institució no ha detectat un increment de casos de racisme, ha avisat que cal no abaixar la guàrdia i reforçar l'acollida dels nous residents. Per aquest motiu, creu que l'administració hauria d'oferir més eines perquè els nouvinguts coneguin i s'adaptin a la societat andorrana.
1: Jo crec que problemes d'adaptació per part dels nouvinguts es podria fer més, no? Sobretot per part de l'administració. A nosaltres a vegades ens arriben casos de dir, home, doncs això ben bé una queixa no és, caldria, no?, com una oficina per orientar-los. És evident que aquesta arribada de tantes persones en tan poc temps doncs, pot crear friccions.
0: El Raonador ha defensat que la diversitat hauria d'anar acompanyada de mecanismes d'integració que facilitin la convivència i garanteixin el respecte als drets fonamentals. Enguany, la institució ha atès fins a 29 nacionalitats diferents, una prova de la nova realitat a la qual s'enfronta el territori a causa del creixement poblacional. Cañada ha explicat que el repte actual més important és definir quin Andorra es vol construir perquè està en joc la qualitat de vida de moltes persones. L'habitatge continua sent la primera preocupació de la gent, una problemàtica que apareix d'una manera transversal en moltes de les queixes rebudes, tant de treballadors com d'empresaris que tenen dificultats per retenir professionals al país. Davant la descongelació dels lloguers, han admès que hi haurà moments complicats i ha apel·lat a la responsabilitat del govern i dels propietaris. Són les 8:22 del matí.
2: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Obrim bloc de serveis amb la previsió del temps. Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Temps assolellat i més calorós que ahir. Ara mateix tenim entre els 10 i els 16 graus en el conjunt del país, 14 Andorra Vella. Farà sol la major part d'hores, amb algun núvol de tant en tant, però bàsicament sol, i temperatura pujant ràpidament. De manera que les màximes ja passaran dels 30 graus a les valls del centre i sud del país, 32 n'esperem per Andorra la Vella. A la tarda, fins que es faci fosc, vent de marinada del sud, estones moderat. I demà temperatures encara més altes que avui.
4: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
0: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
5: Bon dia. Doncs des d'ara la circulació és fluida a tota la xarxa viària Principat. Això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
0: I aquest agost torna a

0: Julián no, però Rodri, ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí.
1: Lo más cierto es llegar, ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros y la gran mayoría es pronto, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda poder hacer.
0: Nil, el tenim des d'ahir al vespre que el vas anar a rebre a l'aeroport i aquest matí era revisions mèdiques, signatura de contracte i pendents de l'anunci i presentació que ha de ser avui mateix, no?
2: De moment el que sabem és que va arribar, que va descansar a l'hotel, que no va marxar ni a sopar, que avui abans de les 9 del matí ja estava a la ciutat esportiva per passar aquesta revisió mèdica. De la firma del contracte i de la presentació, de moment en continuem esperant detalls. A aquesta hora, a les 12:25 del migdia, el club continua insistint en que la idea és poder-lo presentar avui, però no tenim horari. Ara ja, des de que va passar allò amb Gordon, que va haver de passar mitja jornada, una jornada laboral sencera, esperant la presentació, ara s'ha canviat el format i si la cosa no està clara, doncs s'esperen i quan falta mitja horeta t'avisen i tots cap allà.
0: El documental del triplet del Manchester City, a mi hi ha dos moments que em van cridar l'atenció. Un és en un moment de mala ratxa, de crisi, de que l'equip es despenja de la lluita per la Lliga, i aquest moment de Rodri en un vestidor. Si volem la Premier, l'hem d'agafar així i agafar una d'aquelles capses metàl·liques, la comença a colpejar, agafa fort, o una altra que s'està vestint i deixa anar una frase com aquesta.
3: This is what the people have to realize, that today I'm the king.
0: Això és el que la gent ha de saber, que avui sóc el rei, amb una jerarquia, amb una autoconfiança, per tant, més enllà de tot el que hem anat analitzant futbolísticament, el Barça està fitxant un líder.
4: Bueno, pero el líder es mi hijo, ¿eh? A mí no me vengáis con tonterías.
0: Un líder que va veure créixer
4: no
0: en aquell vestidor de Manchester, el Carles Planchard. Què tal, Carles, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Pel poc que hem pogut veure en aquest insight, i tu ens ho confirmaràs, Flick està fitxant un d'aquells jugadors que demanàvem jerarquia de quan la cosa entra al camp es torça, necessites que algú agafi les regnes, algú a qui mirar, algú a qui donar-li la pilota, algú que foti un crit... Vaja, no sé si algú millor que Rodri, no?
5: Exactament, jo penso que és el que podrà portar el Rodri. Ell ja reclamava, el Hansi ja reclamava des de feia temps, des de la marxada d'Iñigo, que faltava gent amb pes en el vestidor, gent de lideratge, gent que en un moment donat, no només en el vestidor, sinó dintre del camp, doncs marqués una mica aquesta pauta, i jo penso que el Rodrigo pot fer-ho, i realment crec que el seu rol principal serà aquí per venir-ho a fer.
0: De fet, l'Anna Palet parlava fa uns dies amb el Martí Pere Arnau a la graderia i li explicava que quan va arribar, fins i tot, algun dels pesos pesants d'aquell vestidor li van haver de dir, noi, calma't, eh? Calma't, que acabes d'arribar.
5: Sí, va arribar sí, molt no? Jove, amb molta empenta, amb molta energia, però clar, llavors en el vestidor del City hi havia molts pesos pesats, hi havia Fernandinho, hi havia Gundogan, hi havia el Kun Agüero, hi havia molta gent que li va tenir que dir, bueno, a poc has de fer el pas, has de madurar, has de fer totes les fases del teu creixement, no? I bueno, això demostra la personalitat que tenia,

0: l'energia positiva que tenia, venia per demostrar que era un dels millors jugadors del món, i al final ho va aconseguir-ho, i això suposo que és el que l'ha fet arribar fins aquí, i ara pues, jo penso que pot ajudar moltíssim a precisament amb el talent que té de jugadors joves al Barça, doncs poder arribar que explotin, que millorin el seu rendiment, i a nivell col·lectiu d'equip pues, poder arribar a veure si som capaços d'aconseguir competir ja a Champions, que fa molts anys ja que no la podem competir, no?
1: Com van ser aquests passos de maduració? Què recordes tu del Rodri que arriba, el Rodri que marxa? És a dir, si ens haguessis d'explicar amb algun anècdota, il·lustrar-nos algun moment, mira, aquest moment és quan veus que el Rodri, pam, fa la clau de volta.
0: No, jo crec que va començar així, va venir molt jove, la seva qualitat era una qualitat innata, a sobre té un poderío físic considerable, vol dir que es va acoplar molt ràpidament a la Lliga Anglesa, perquè la Lliga Anglesa és molt exigent a nivell físic. Però clar, també de la mateixa manera que va arribar la primera temporada, cap a final de temporada ja va caure. Va necessitar, com qualsevol jugador jove, pues, adaptar-se en aquest ritme frenètic que tenia aquesta competició. I jo penso que va tenir la gran sort de que d'entrada era un mig centre, jugava de la posició de mig centre, i tenia un gran mestre que era el Pep, que era un obsessionat amb llegir el futbol i veure el futbol des de la posició de mig centre, i suposo que entre la capacitat d'adaptació i les ganes d'aprenentatge que tenia el Rodri i el gran mestre que va tenir al seu costat, pues va començar pues, a evolucionar, i pràcticament a la segona temporada va anar creixent, es va veure un creixement brutal, i pràcticament ja la tercera pues, ja es considerava ja un líder i necessari totalment en els partits del City. No?
1: És veritat que li deia que corria massa els primers anys?
0: Sí, i tant que corria massa. Jo moltes vegades els hi deia, fins i tot amb ells, els hi deia bueno, no el limiteu tant, no el limiteu tant, que l'ajuda que ens fa també a nivell de transicions defensives, això tampoc és fàcil. Ja, però és que si corre tant, s'acosta massa a la pilota, ve a buscar massa la pilota, no produeix que es creïn els espais, això ho ha d'interpretar-ho, i recordo això, que hi havia aquesta guerra interna que deien que corria massa i que volia estar tot arreu, i que volia pressionar, i volia saltar, i volia arribar, i volia xutar a porta, i volia defensar, i bueno, de mica en mica pues, es va anar, pues, ell les condicions les tenia, el talent el tenia, però se l'havia d'anar polint, no? I se l'havia d'anar educant, que això és el que va aconseguir el Pep.
1: Que corri la pilota, Pep, no?
2: Clar, home, a més venia de l'escola del Xolo, que allà corren, vinga, com búfals amunt i avall per l'estona, i jo el que havia d'ensenyar és aquesta és la teva posició, aquí és on et toca, no et moguis d'aquí, no pateixis. You take the ball, you pass the ball, ja està, no cal més.
1: Amb aquest Barça de vertigen, per això s'hi adaptarà bé si li toca fer una mica més de quilòmetres.
0: Sí, bueno, sí, perquè realment és una altra manera de jugar. El futbol en general ha canviat moltíssim, per això hem vist aquestes darreres temporades que el Barça ha patit una miqueta quan s'ha enfrontat equips d'alt nivell i d'un component físic considerable, no? Sobretot a Champions, hem patit una miqueta, no? I jugadors d'un enorme talent, igual els hi faltava una mica de consistència per poder enfrontar-se a equips amb aquest poderia físic. Sí que és veritat també que el Barça pues, juga amb la defensa molt avançada, que fa els atacs molt més ràpids, però bueno, és tot, és intentar posar tots aquests condicionants, intentar que s'ajustar una miqueta, perquè jo penso que ell el pot ajudar en molts sentits en el Barça. Potser, això sobretot amb aquest equilibri defensiu, de que quan es perd la pilota tots els jugadors del Barça tenen un només són molt ofensius, són d'un perfil molt ofensiu, i quan es perdia aquesta pilota, tots sabem, tots els equips ens han fet moltes situacions de gol. Per què? Perquè els centrals estan com molt avançats i molt desprotegits, i d'aquesta manera tindrem un jugador que a nivell defensiu equilibrarà i permetrà que jugadors com Pedri o jugadors que juguin al seu costat, doncs també, mira, podran, els deslliurarà una mica d'aquesta tasca i podrà ajudar que podran millorar el seu rendiment ofensiu també.
1: I a Marc Bernal ens el taparà o ens l'apadrinarà bé?
0: Home, aquesta és la incògnita, no? La gent diu, home, clar, però si ara Rodri pues, fem malbé a Marc Bernal perquè no disposarà de minuts. Jo faig la lectura positiva, jo intento veure des de la lectura positiva. Quan ell va arribar al City, va arribar i hi havia Fernandinho. I algú que em vingui a discutir en aquests moments si Fernandinho no era un gran mig centre, no era un gran jugador. ell va tenir la paciència, va tenir els minuts, hi ha minuts per tot. Avui dia les competicions són molt llargues i molt exigents, i penso que hi ha minuts per tot. I si realment el Marc Bernal, que és molt jove, perquè ara ens sembla ja que un jugador als 20 anys ja ha de ser un jugador consagrat dintre l'equip, i pensem que amb aquests jugadors ja hem de guanyar la Champions cada any, perquè clar, com que tenen molt de talent ja, però no és només el futbol això, el futbol s'ha avançat molt, però abans dèiem que la maduresa futbolística arribava als 27, 28, 29 anys, i ara resulta que ja amb 20 anys volem que tinguin la maduresa futbolística de saber estar, de saber controlar el partit, de saber marcar el temps del partit, i hem tingut proves evidents al Barça les darreres temporades de que en moments claus pues ens ha anat el partit de les mans, ens ha anat el control del partit, i partit que podíem remuntar i que ja havíem fet lo més difícil, després se'ns escapa de la manera més fàcil, i bueno, i que en moments de control del partit hem acabat patint amb rivals teòricament molt inferiors, patint i demanant l'hora, vol dir que això és una cosa que també és important dintre del joc. I jo penso que Rodri, tot això ens ajudarà a complementar-ho i que ho pot aportar-ho molt bé, perquè en definitiva és el rol que ell ha pogut agafar amb la seva experiència i el seu coneixement, no?
3: Deixa'm preguntar-te per un tema que és una mica llaminer, però és llaminer, és llaminer. El Madrid ho pot negar, o pot dir el que vulgui, però tenia pensat en Rodri com la peça fonamental del seu puzzle. Rodri, sí, en el puzzle que tenia el Madrid, i figurava com peça fonamental. Tu per què creus que Rodri, allò, en la seva reflexió interna, en la seva íntima reflexió interna, i sabent com era l'oferta del Madrid, una oferta sòlida, consistent i rebutjable, per què creus que s'ha decantat pel Barça? Quina impressió tens de per què s'ha decantat pel Barça?
0: Jo la impressió que tinc és que d'entrada Rodri, jo el conec i és una persona que té una formació acadèmica, que és un nano que el veig normal, és un nano que viu d'una manera normal, que té una parella normal, que pensa les coses, que les medita, que viu una vida molt, molt normal que viuria una persona de la seva edat, i que ell reflexiona molt sobre les coses i les mira des d'una perspectiva intel·ligent. Ell segur que en la seva escala de valors haurà valorat moltes coses i hi ha molts conceptes, i per descomptat hi haurà el club, hi haurà la part econòmica i tot això, doncs no deixa de que hem de mirar el seu futur. Però hi ha uns components com pot ser les persones, els jugadors que jugaran al seu costat, que ja els coneix de la selecció, sap quin potencial poden tenir, estem parlant de Lamine, estem parlant de Pedris, estem parlant de Gavis, estem parlant de Fermins, estem parlant de Dani Olmo, estem parlant d'Eric García, estem parlant de Pau Cubarsí, vull dir, ell sap, i ell no siguent una mica intel·ligent ja sap qui jugarà al seu costat. Per l'altre costat ha de valorar en l'altre equip a veure què és el que hi ha. I també quin rol tindrà amb aquests nanos i el rol que tindria en l'altre equip. I el que li exigirien en l'altre equip i el que pogués fer en l'altre equip a nivell d'imatge, a nivell de personalitat, a nivell de lideratge en l'equip, o el que podrà tenir aquí a Barcelona. I això crec que són factors determinants de que hagi decidit. Per totes aquestes històries, penso que és molt millor el Barça en aquest moment. El Barça, sabem que tenim molt de talent i que tenim una plantilla de futur pels propers 10 anys molt interessant. El Madrid, sabem tots que s'ha de construir, que hi ha molta gent de fora, que hi ha poca identitat, bueno, i suposo que tot això ell ho haurà valorat, independentment de la part econòmica, independentment de si s'ha sentit estimat, no s'ha sentit estimat, si s'ha sentit volgut o no s'ha sentit volgut, que això també és important. A vegades, quan has de fer un canvi tan important en la teva vida, que és un canvi d'una etapa, que ell ha anat pujant etapes i ho ha aconseguit tot, i ara ha de fer un canvi d'etapa, doncs ho ha de valorar tot una mica a nivell general, i tots aquests detallets formen part d'una presa de decisions amb intel·ligència i amb raonaments que han de ser molt sòlids, no?
1: És la peça que li faltava al Barça, com deies abans, per tornar a lluitar per la Champions, o creus que d'aquí al 31 d'agost s'ha de fer un davanter, sí o sí, mínim?
0: Penso que li falta el davanter. Ens falta el davanter. Ens falta el davanter, i jo penso que la direcció esportiva ha fet molt bona operació amb Rodri, però ara ha de fer l'operació del davanter. En definitiva, ens ha marxat Lewandowski, ens ha marxat Ferran Torres, que són els dos màxims golejadors de l'equip, i aquests gols algú els ha de fer. I no dic que els que hi siguin no els puguin fer, però si ens atenem a les dades, per referència, no, entre tots no sumen els gols que poden sumar els altres, no? Doncs hem de buscar aquest davanter golejador amb un perfil que sigui d'àrea, que sigui golejador en definitiva, que això no és fàcil de trobar, que és difícil, que igual el tenim a casa o igual l'hem de fabricar en els propers anys, això ja és un altre tema, seria molt llarg de parlar, però bueno, però sí que en el Barça crec que li falta ara, amb tots aquests complements i tot el que tenim, li falta això, li falta aquest número 9. Perquè hi haurà molts partits que el rival es tancarà darrere i que a nivell de joc tindrem el control del partit, jugarem bé, tindrem desequilibri, però aquest desequilibri vol dir que quan la pilota entri a l'àrea has de tenir aquell rematador, aquell killer que necessites marcar, i partits trebats, i tot això és molt llarg i és complicat, i necessites gol. El gol és el que es paga, i per això necessita aquesta figura del nou golejador.
1: Doncs, Carles, t'agraïm molt que ens hagis agafat aquesta trucada. Tu que vas veure Rodri agafar el seu zènit futbolístic en aquest procés al Manchester City. I esperem que sí, que sigui un bon fitxatge pel Barça. I que
0: segur que ho serà.
1: Ara que ens havíem acostumat a viure sense Busquets, el Barça ha aconseguit fitxar potser el tio que més se li sembla, no?
0: Home, pues, Déu-n'hi-do. Jo diria que bueno, Busquets era, jo diria, el top mundial, no? Perquè era un jugador que al mig del camp tenia una visió de 360 graus, i això no tots els jugadors ho tenen, sabia interpretar, llegir el joc, control del partit, control del ritme del partit, tenia tot. El que passa que aquest, a més d'haver millorat moltíssim i de ser també un mestre amb això, doncs té el component físic. Avui dia ha canviat molt el futbol, i torno a repetir, hi ha molta exigència física, i t'enfrentes contra rivals que tenen un component físic considerable, i ell té un mix de tot això. Jo penso que anirà molt bé. I torno a repetir, crec que també anirà molt bé perquè farà augmentar el rendiment dels jugadors que juguin al seu costat. Que això també és important.
1: Això és seguríssim. Carles Planchart, una abraçada forta, gràcies.
0: Abraçada, vinga, que us vagi bé, adéu.
1: I per aquí la Núria Vilamala. La Núria, com estàs? Bon dia.
4: Què tal, Teje? Bon dia.
1: Em vaig sentir a parlar amb el Jordi Roura, l'agradaria en aquest sentit, de les semblances que pugui haver entre Busquets i Rodri i per com encaixarà al mig del camp del Barça.
4: Sí, i Jordi Roura va ser molt clar sobre si realment Busquets i Rodri s'assemblen o no.
5: Busquets ha estat, sense cap mena dubte, el millor mig centre del món, no? Però el jugador que per característiques crec que s'assemblava una mica més al Busi és el Rodri, no? Primer perquè posicional és molt bo, perquè entén molt bé el futbol, perquè mentalment és molt ràpid, que ubica l'equip, és capaç de fer funcionar tot l'equip, no? Perquè entén el tempo del partit. O sigui, hi ha moltes característiques que fan pensar que el Busi és irrepetible, però que si algú se li pot semblar, doncs aquest és el Rodri, no?
4: Això, Teje, era sobre les semblances de Busquets i Rodri, i clar, també li van preguntar a Jordi Roura, que coneix millor que ningú el futbol formatiu del Barça, clar, en quin punt queda ara Marc Bernal. Doncs Jordi Roura no en té cap dubte i és optimista.
5: Hi ha gent que diu, és que el Rodri pot tapar el Bernal. No hi estic tan d'acord. Moltíssimes vegades els jugadors joves tenen un referent a davant seu, no? Que els fa créixer. Jo crec que en aquest sentit el fet que vingui el Rodri pot ajudar molt el Bernal. Jo crec que el Bernal, en aquesta posició, entrenant cada dia amb ell, veient-lo un jugador d'aquest nivell, jo crec que el que té que fer el Bernal és aprofitar-se'n de tindre un jugador com el Rodri cada dia al seu costat, no? Jo crec que aprendrà molt d'ell, que millorarà molt d'ell i que l'ajudarà a créixer.
4: Doncs Jordi Roura, Teje, l'entrevista la teniu disponible a la web de Ser Catalunya.
1: Això pel que fa al Barça, que quan ets referència el lema de ser nosaltres a la nostra, però Jordi, aquesta pregunta llaminera que li feies del Madrid, què t'ha semblat això que t'ha dit Planchart? Perquè n'ha deixat unes quantes, eh?
3: És que n'ha deixat moltes.
1: Entre el rol que faries, entre els jugadors que tindries al voltant, entre el que vol proposar l'entrenador, que vas o no, Jordi, el prestigi,
2: bastant,
1: la imatge, més enllà de si t'han volgut de veritat o no, que pel que explica l'estor de Rodri, la proposta del Madrid era de voler-lo de veritat, eh?
3: De voler, això
1: però tota la resta de qui t'acompanyarà, quin entrenador, què vols jugar, què t'ho plegat?
3: El primer que he dit és que té formació acadèmica. Que té formació acadèmica, que és un paio normal, que la seva nòvia és normal, que hi ha una sèrie de valors, i després ha dit que els companys que ell coneix, els Fermins, els Pedri, els Lamin, que els altres deuen ser, ha dit Planchart, d'una altra manera, i que ell també veu quin rol de lideratge. Ara bé, en cada entrevista, l'entrevistat, el protagonista, vol deixar un missatge. I avui Carles Planchart ha dit, ell, de motu propi, sense que la pregunta fos directa i específica, que el rol principal serà el pes que tindrà en el vestidor i com farà créixer els seus companys. Això m'ha impressionat molt, perquè ho ha dit ell, eh? El rol principal, ha parlat d'Íñigo, faltava aquesta gent en pes i aquest serà el seu rol principal.
6: O sigui, habéis pagado una millonada por un segundo entrenador.
1: Ser superior.
6: Habéis pagado una millonada por un segundo entrenador. ¿Esto es lo que habéis hecho?
3: Aquesta cornada Farà mal. Aquesta cornada t'ha fet mal.
1: Pluriempleat, segon entrenador, jugador, capità sense braçal...
6: Para nada, pero nosotros hemos hecho un...
3: Que hem fotut una bona rebregada, eh?
6: Bueno, claro.
3: Como aquests toreros que quieren rebregats.
6: Primero reímos nosotros con Bernardo, que también...
3: Sí. Bernardo sí, era molt bé.
6: Optó por el proyecto de Rara, sí. Optó por nosotros.
3: Sí.
6: Luego Cordio Mandé, que también lo querían ustedes, optó por el...
1: Cucurella,
6: que venía de ser el gran lateral izquierdo que quiere el Barcelona, ha fichado por el...
2: ¿Por aquí?
6: Por el...
1: ¿Y ahora qué?
6: Y ahora, pues, vosotros habéis fichado un jugador a medio abuelo por una millonada, os habéis hipotecado por un chavalín para devolvernos una. Pero esto es una tontería. Nosotros hemos hecho un mercado de fichajes increíble y casi lo damos por cerrado. Y además hemos vendido jugadores por 200 millones de la cantera. Hemos venido gente que ni siquiera tenía nombre y lo hemos vendido por 10, 15 millones. Gonzalo por 50. Somos los mejores vendedores del mundo y esto ustedes no lo pueden decir, ¿no?
1: Home, a mí yo me hubiera explicado cantando.
6: Bueno, pues se lo canto yo. Claro que sí. Franco se marchó.

0: Ai.
1: Presidente.
0: Dígame.
1: M'acabarà caient simpàtic.
0: ¿Verdad que sí?
1: Passa un minut de tres quarts d'una.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Martí Junca, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, això vol dir que ja tinc gana.
3: Sí.
1: Continua la jornada de primera, aquesta Frankenstein i a trossos per capítols, en la que ahir van viure la primera tombarella d'Aubameyang a Riazor.
4: Sí, l'exdavanter del Barça es va estrenar en el seu debut amb el Depor en l'empat a un contra l'Elge, segona més debuts, empat del Sabadell contra l'Sporting en un bon partit del conjunt arlequinat. Ferran Costa creu que partits com els d'ahir els apropen a la victòria.
5: Sento que hem fet un partit com per marxar amb els tres punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropen a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important, i sobretot molt centrats en ser estables, en tenir un creixement sostingut. Ens falta molt encara, però com dic, crec que hem mostrat el que volem ser dins la competició.
4: Continuem a segona, perquè en aquest cas amb el Girona, perquè segons el diari portuguès Record hauria fitxat a Mauro Furtado, defensa del Benfica i tercer millor jugador del Mundial Sub-17. Paguen 1 milió d'euros pel 50% dels drets del jugador.
1: I ara ens explica en profunditat la Núria Vilamana el comunicat del Girona, expedientant Chigankov pel que va passar a Montilivi en l'últim partit que es va negar a vestir-se. L'Associació Espanyola d'Àrbitres carrega contra l'entrenador del Getafe, Pepe Bordalás.
4: En el partit de la jornada contra l'Alavés, el tècnic del Getafe va anomenar cagón a Manuel Orellana Cid. L'associació reitera el reclam del respecte dels àrbitres i acusa Bordalás de sobreactuació.
1: El Barça de bàsquet té nou responsable de scouting i anàlisi de dades.
4: El turc Kuzey Kilic, de 26 anys, arriba al Dubai, on va convertir staff en Sekulic. A més, té experiència a altres clubs com Fenerbahçe o Zenit. Pel que fa al Fiat Girona, McClung ja ha arribat a Catalunya, i l'Ilern a Lleida també ha anunciat fitxatge a 8. Aurimas Mayuscas, a l'epivot de 33 anys.
1: En ciclisme, ja hem conegut la causa de l'accident que va resultar mortal pel ciclista Tarling a la Volta de Portugal. Va ser un error de l'equip de seguretat mòbil.
4: Sí, el ciclista britànic rodava despenjat del grup. La furgoneta que el va atropellar per la seva banda va demanar accedir al traçat per circular per la carretera. Se li va autoritzar i anava en sentit contrari al ciclista, fet que va provocar l'impacte i la posterior defunció de Tarling.
1: I tanquem amb Rafa Hoddar, amb tenis, perquè ja és els quarts de final de l'ATP de Cincinnati.
4: 6-2 i 6-1 contra el xilè Tabilo en els vuitens, i el proper enfrontament serà demà contra Flavio Cobolli.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
1: Núria, que tinc pluriempleada avui.
7: Estem
1: a tot
7: arreu.
1: Què movem?
7: Mira, Teje, avui et porto un vídeo molt divertit que ha penjat el Barça aquestes últimes hores a les xarxes socials, perquè, clar, tenim els jugadors complint algunes de les promeses que van fer pel Mundial. Suposo que hauràs vist Teje, Gavi amb el cabell rosa, Pedri amb el cabell blanc, i ahir Lamin va dir això quan sortia a entrenar al camp de la Ciutat Esportiva.
8: Bon dia.
7: El meu xupa-xup de maduixa i nata, i llavors apareixen Gavi i Pedri, et vaig dir que em va fer molt riure aquest vídeo, aquest moment de la mínima.
1: Xupa-xup de maduixa i nata.
7: No, està molt ben trobada.
1: Està ben tirada.
7: Eren dels que m'agradaven a mi, vaig dir, els de maduixa i nata. M'agradaven perquè ara no menjo gaire.
1: Era dels bons, sí. Bona sintonia al Barça, no tant al Girona, no marxis, Núria, que ens hem de posar seriós. Explicàvem que si Gankov es va negar a vestir-se, ho explicava l'entrenador Quique Álvarez després del partit a l'estrena del Girona a segona contra el Leganés. Ahir el propi jugador a xarxes s'expressava, i avui el club, Núria, acaba de fer un comunicat obrint-li expedient disciplinari.
7: Sí, li ha obert un expedient disciplinari al Girona, ho ha anunciat a través d'un comunicat oficial. El que diu el Girona és que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i que no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat. Per tant, el Girona fa aquest pas endavant, li obre un expedient disciplinari a Víctor Zigankov, que ho comentava Esteje. La situació es va enredar encara més ahir a la tarda, quan Víctor Zigankov, al seu compte d'Instagram, va fer uns stories on apareixien missatges privats, missatges interns del Girona a un grup de WhatsApp, en què el club avisava Víctor Zigankov que ell no podia parlar sense el consentiment del club i que, si ho feia, podia rebre alguna mesura disciplinar per part del Girona. Víctor Zigankov va penjar una captura d'aquestes converses de WhatsApp i al final acabava amb una foto, un dibuix, una il·lustració d'una persona tapant la boca de l'altra i dient: algun dia hablaré. un missatge d'Instagram de Víctor Zigankov, i avui doncs, el Girona ha fet aquest pas endavant, li ha obert aquest expedient disciplinari, i bàsicament és el que explicàvem ahir també amb el Nil Solà. Víctor Zigankov vol sortir, vol fer-ho amb la carta de llibertat, un jugador que té contracte fins al 2027, per tant el Girona el que vol és que si marxa ho faci mitjançant un traspàs, perquè a més Teje, cal recordar que el Girona només té el 50% dels drets, l'altre 50% el té el Dinamo de Kiev, per tant al Girona li interessa ingressar, òbviament, per un jugador clau pel projecte i per un jugador que encara li queda un any de contracte.
1: Si compleixes amb el que toca com a professional, no cal que m'anessis amb parlar. Si volies parlar, has tingut 100 peticions d'entrevistes els últims anys que no has atès. 12:52, acabarem amb bàsquet. Gràcies, Núria. Perquè el bàsquet Manresa torna avui a la feina. Ja hi tenim la Sier Chávez. Hola, Sier, bona tarda.
0: Què tal, TG? Bona tarda.
1: Estàs en protagonista.
0: Doncs sí, primer entrenament de la pretemporada per al Quinzanes Manresa, que avui ha començat a posar en marxa una plantilla molt renovada, moltes cares noves, només tres jugadors que continuen de la temporada passada, Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez, i en un dia molt especial també per un protagonista, el Martí Rauric, guanyador del Somni, que avui ha completat el seu primer entrenament al primer equip del Manresa. Què tal, Martí?
3: Hola, molt bones, molt bé.
0: Primer dia, com t'has vist?
3: Bé, òbviament el nivell físic aquí és increïble, però bé, hem aguantat l'entrenament.
0: Que quan has arribat al vestidor i t'has vist aquí amb tots els companys, què t'ha passat pel cap?
3: Bueno, pues, com dius, és com un somni per mi, perquè jo sempre vinc aquí a pujar l'equip i poder tenir aquesta experiència a primera mà és super, super xulo.
0: Què és el que més t'ha impactat d'aquest primer entrenament?
3: Sobretot, òbviament, l'encert que tenen els jugadors, el físic, però també lo bé que m'han acollit i m'he sentit com un mes, o sigui que per mi tot perfecte.
0: Com t'han rebut els companys, el cos tècnic?
3: Bueno, doncs tothom m'ha saludat, vull dir, ningú té ego, no és allò que diguis, hòstia, bé, aquest tio que no és professional, el deixem mig apartat, que no ficarà una. No, m'han recolzat en tot el moment i res, han preguntat per mi, com estava i tot, i molt bé.
0: Has pogut parlar amb Ocampo, què t'ha demanat?
3: Sí, he parlat un moment i m'ha fet correccions tot el rato, vull dir, estic molt agradescut amb el Diego Ocampo, amb tots els preparadors físics, a tothom que està treballant aquí, amb l'Ander Mirambey, que és al final el que ha innovat aquest projecte. I espero que ho poguessin fer més equips i més, durant més anys, perquè és una experiència superxula.
0: Dius que t'ha corregit un parell de coses. Què és el primer que t'ha corregit?
3: En defensa, sobretot, la posició, no enganxar-me amb les mans, perquè molts cops pels nervis i tot m'enganxava massa i feia faltes. I això, jugar més fluid, més amb el tempo, més tranquil, i en defensa no ficar les mans.
0: Hi ha hagut algun moment que hagis pensat, hòstia, això de veritat és un altre món, que t'has sentit una mica fora de lloc?
3: Sí, sobretot, bueno, el treball del gimnàs, jo com que estic fent INEF i tal, el porto bé, jo faig físic a casa i tot, el treball del gimnàs m'he sentit com un mes, però sí que és veritat que exercicis de tir, es nota que ells fiquen una barbaritat, fiquen molt més que jo.
0: Què és el que has notat més diferent respecte als teus entrenaments amb el Cervera?
3: Primer de tot, que amb el Cervera o amb l'Espanyol o amb els Jacksons, tots els equips que he jugat, no fan preparació física tan dura, no fan estiraments, mobilitat abans de començar, no fan després tant exercici de tir, petits detalls, aquí els tenen tots controlats, i això, moltes sessions, molta recuperació també, perquè cada dia entrenaran com uns bojos, han de fer unes recuperacions molt bones, tot és molt diferent, molts equips vas allà i només fas l'entrenament i cap a casa. Aquí és tot, òbviament, com ha de ser un club ACB.
0: Deies que, sobretot físicament, és on m'has notat més la diferència. T'estàvem veient entrenar i tampoc se t'ha vist gaire fora de lloc amb les situacions, amb els 1 contra 1, amb el tir exterior. Vull dir, no se t'ha vist desentonant.
3: Bueno, jo també intento treballar amb el físic, que és portar intensitat, defensa, que és l'únic que jo puc aportar de nou, perquè tècnicament són molt més bons. Ja, però bueno, sí que he intentat posar-hi el màxim per intentar competir i estic content.
0: Ara que ja has fet el primer entrenament, canviar una mica l'objectiu o continuar sent el mateix?
3: No, jo vull treballar fort aquí, que aquesta experiència em millori com a jugador de bàsquet i com a persona, i superagradescut amb el Manresa, torno a dir, perquè això és increïble.
0: Si fa una setmana t'ensenyen una foto teva entrenant amb el primer equip del Manresa, què haguessis pensat?
3: Bueno, òbviament és molt difícil, al final no han triat tampoc el millor jugador, ja ho van dir les proves, han triat el que més s'encaixa amb aquest perfil que busquen, però bueno, supercontent, ja vaig dir que jo aquest estiu he treballat fort i al final hi ha hagut aquesta recompensa, però li podia haver tocat a un altre perfectament i també hauria estat molt content per ell també.
0: Després de l'entrenament has rebut una mica de feedback del cos tècnic, què t'han dit?
3: Sí, sobretot durant, després no tant, sobretot durant i sobretot dels jugadors també, de continua, m'anaven animant i tal, i molt agradescut també als jugadors que m'han apoyat molt.
0: Doncs Martí, a gaudir el que et queda, et queden cada 3 dies, no, aquí?
3: Sí, perfecte.
0: Doncs a gaudir aquests 3 dies i aprofitar fins a l'últim moment.
3: Moltes gràcies, Asier.
0: Gràcies, Martí. Doncs les paraules de Martí Rauric, el guanyador del Somni TG, que avui ha pogut disfrutar del que és un entrenament amb el primer equip del Manresa, encara li queden 3 més, i ara a gaudir i a aprendre sobretot d'aquest context.
1: Asier, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: Gràcies, Tege, una abraçada.
1: La Xir, com que sabia que anàvem justet de temps, ens ha introduït el Martí Dienés, el guanyador del Somni, per si us heu perdut el programa l'any passada, el Manresa, a través de la Fundació, va convocar unes proves, perquè si volgués presentar eren obertes, havies de pagar una inscripció, per fer una mena de càsting, una mena de selecció, perquè una persona, el guanyador, fes la pretemporada, com a mínim la primera setmana de pretemporada, els primers 4 dies d'entrenament, amb la primera plantilla del Baxi. Del Baxi no, que ara és el Quitzenàs, del Quitzenàs Manresa. El guanyador va ser el Martí Rauric, un nano de 21 anys, del Cervera, que s'ha guanyat fer aquests 4 entrenaments. Avui ha fet el primer i hem tancat el cercle després d'haver parlat amb ell quan va ser escollit per tenir aquesta experiència, havent i avui pogut viure la primera jornada envoltat de professionals.
8: Està guapo, eh?
1: T'imagines?
8: Està guapo.
1: Que el Barça fes això?
8: Buah, es presenta tot Cristo. Em presento hasta jo, amb 35 pals.
1: Els partidets aquests de futtenis, ja et dic jo que t'agafen.
8: Buah,
1: el que fas al futbol platja.
8: És que és nit.
1: Va, 2 minutets de pausa, butlletí, i a la 1:05, com sempre, la treva als migdies a l'Estiu a Ser Catalunya. Adéu-siau.
9: Què t'hi jugues?
10: Cadè. Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
11: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
12: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
13: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
12: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
9: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
14: Fran Beltrán, què tal? Buenos días, buen día.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
16: Pero se lleva el rechace tras tocar en Koundé, que se queja de un pisotón. Va a venir el disparo de Fran Beltrán. Gol, gol, gol.
17: Fran ya ha prescrito y el gol está concedido. ¿Para ti era falta de Echeverría Koundé o no?
15: Hoy lo hemos estado hablando, que fue el partido que más tiempo efectivo se jugó. Entonces, esos 8 minutos, creo que si fuera otro partido diferente hubieran sido menos. Pero bueno,
18: això es pot considerar un castanyot de Fran Beltrán cap a tu, Flaqui.
9: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
19: Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Granada cierra edificios públicos tras los terremotos de esta mañana. La última réplica notificada por el Instituto Geográfico Nacional ha tenido una magnitud de 4 y el epicentro se ha situado en Alendín, en el municipio en el que ocurría el temblor también el pasado viernes. El principal monumento de Granada, que es la Alhambra, ha tenido que ser desalojada como medida de precaución. Vamos hasta Radio Granada, Jaime Bedmar.
20: Casi una decena de terremotos de magnitud entre 2,5 y 4,8 han sacudido esta mañana la provincia de Granada. Los granadinos se han tirado a la calle entre enero nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
21: Nosotros trabajamos aquí en la frutería y mira que estas máquinas son pesadas. Esto se movía que parecía un flan. El suelo se movía, mucho ruido de 6 terremotos.
22: Ha sido horrible. Además, el ruido ha sido...
20: El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha confirmado que 3 personas han resultado heridas a consecuencia de esta secuencia de terremotos. Se siguen reportando daños materiales no estructurales en la Alhambra. Los fuertes temblores han provocado el desalojo del Alcazaba y la suspensión de las visitas a los palacios. En el centro comercial Nevada de Armilla se han producido desalojos de clientes. El Ayuntamiento de la capital y la Diputación han acordado con carácter preventivo el cierre temporal de todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público.
19: El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaparecido tras sus vacaciones. Lo ha hecho en Ribadeo, en la provincia de Lugo, durante un homenaje al expresidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Feijóo acusa al actual ejecutivo, al de Pedro Sánchez, de estar ausente durante la crisis de Ceuta. Califica también de camarilla a los ministros del gobierno.
2: Permítame que les invite a imaginar, sin ir más lejos, qué hubiera hecho, qué hicieron hombres como Leopoldo Calvo Sotelo o Adolfo Suárez ante una situación sin precedentes, ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta. Y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
19: Desde el PSOE, la vicesecretaria general y líder en Andalucía, María Jesús Montero, se centra en el presidente de Ceuta, en Juan Jesús Vivas. Piden al Popular que se mantengan un perfil propio frente a los que empujan, dice Montero, para que se provoquen enfrentamientos, en referencia a Génova.
4: Creo que el gobierno está teniendo un comportamiento ejemplar, igual que la ciudad propia autónoma de Ceuta y su presidente, y espero que sigan en esa vía de colaboración, porque muchos empujan para que se provoquen enfrentamientos y se provoquen discrepancias, por ejemplo, Génova. Y yo quiero reconocerle al presidente de la ciudad de Ceuta, que siempre ha tenido perfil propio, que siempre ha pretendido tener a la ciudad por encima de otras cuestiones, que se mantenga en un perfil propio y que no caiga en provocaciones que otros lo quieren arrastrar.
19: Más asuntos. Las exportaciones españolas volvieron a marcar un récord en junio. Las ventas al exterior superaron los 35.000 millones de euros. Es la cifra más alta registrada para este mes. Supone un crecimiento del 5,3% en comparación con junio del año pasado. Estefanía Salvatierra.
5: El impulso llegó del sector energético, cuyas exportaciones se dispararon un 50%. De manera mucho más contenida crecieron las ventas de productos no energéticos, apenas un 2,4%. La Unión Europea continúa siendo el principal destino de los productos españoles y concentra más del 62% de las exportaciones. Además, se alcanzaron cifras récord de ventas en países como Alemania, Portugal o Polonia. Fuera de la Unión destacan mercados como Estados Unidos, donde las exportaciones españolas crecieron más de un 4%. Sin embargo, las importaciones aumentaron todavía más, casi un 16%. Esto elevó el déficit comercial hasta los 7.600 millones de euros. Es más del doble que un año antes.
19: Y el militar de la UME fallecido en un accidente de tráfico mientras participaba en la extinción del incendio de las Peñas de Riglos en Huesca ha recibido hoy la Cruz al Mérito Militar a título póstumo. El jefe de la Unidad Militar de Emergencia se la ha entregado a su familia en un acto al que también ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Vamos a Zaragoza, Ana García Cortés.
23: Javier García tenía 39 años y era natural de la Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, y pertenecía al 4 Batallón de la UME. Falleció el domingo tras despeñarse el camión autobomba con el que trabajaba en el incendio que asola parte de la provincia de Huesca. Esta mañana, y tras cerrarse su capilla ardiente en la base aérea de Zaragoza, se ha celebrado el funeral en el que el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entregado a la familia del fallecido la Cruz Amarilla al Mérito Militar, un reconocimiento a su trabajo a título póstumo.
19: Y nos queda el deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el último día sin fútbol hasta el 31 de agosto, un día en el que también termina el mercado de fichajes en España, y uno de los nombres del verano es Julián Álvarez. Simeone le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido de mañana contra el Málaga. El técnico del Atlético de Madrid ha hablado de la situación del delantero, remitiéndose a las palabras de Gilmarín sobre que no está en venta.
25: Es el dueño del club. Tajantemente habla de la manera en cual habló. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar, y espero que en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más. Y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
24: Además, en el Barça esta mañana han pasado las pruebas médicas. Rodri y Cancelo, el capitán de la selección, será presentado esta tarde. De segunda, el Girona ha comunicado que abre expediente disciplinario a Sigankov. El centrocampista ucraniano quiere salir del club y ayer publicó mensajes privados con gente que trabaja en el Girona. Y en el Master Mid de Cincinnati esta tarde juega Dani Mérida contra Fritz.
19: Pues de momento es todo. Sigue la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
26: Cadena SER. Servicios informativos.
27: Aquest estiu, Cadena SER i SER

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Són la 1:06 i comencem aquesta hora de desconnexió, de treva, i si ens permeteu, deixeu-nos recordar que un 18 d'agost del 1936, fa just 90 anys, va morir fusilat el poeta Federico García Lorca. El seu delicte, estimar de manera lliure. A més, el 18 d'agost és precisament el Dia Internacional de No Rendir-se Mai, i és, per tant, un bon moment per recordar que gràcies al llegat i a la lluita de moltes persones, avui tenim les llibertats que tenim i que cal anar també avançant i millorant, i que, sobretot, és importantíssim no perdre-ho mai, malgrat que alguns ho voldrien.
2: Però també serà moment per donar-nos treva, i és que avui farem tirabols plegats, ja que ens visita un periodista de Berga, amant de la Patum, que potser alguns recordareu fa uns anys la seva cara d'adolescent cobrint les manifestacions a Urquinaona. Enguany celebra el seu 30è aniversari i ens parlarà de com desconnecta l'Abraham Orriols.
3: I tot i que sabem que avui sí que és dimarts, canviem una mica la planificació de la setmana. Potser espereu la secció del Santi Jiménez desgranant la part fosca d'alguna personalitat coneguda, però s'han canviat els papers amb el Fausto Fernández, que ens portarà el seu cinema a la fresca, que anirà com Barcelona, entre mar i muntanya. I molt més. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
2: L'estiu ha estat des de fa molts anys el moment per excel·lència de viatjar i fer vacances, per tots aquells que no treballen, és clar. Però com ha canviat la manera que tenim d'estiuejar? Seguim creant comunitat d'estiu? Ens hem fet més atrevits a l'hora de viatjar? I sobretot, hem arribat a acceptar que quan marxem de casa, nosaltres també som turistes?

és que, com han assenyalat filòsofs i sociòlegs, el nord i el sud no són només referències geogràfiques, sinó que, a més, funcionen com coordenades culturals i econòmiques. I això no deixa exempt al turisme. A Espanya, per exemple, veiem la diferència entre les platges del nord, on l'aristocràcia va descobrir les bondats dels banys d'ona fa més d'un segle, i les del sud.

0: la creença aquesta, no?, de que el sud realment s'anava per a anar de festa i ja està.
1: Bueno, creença i veritat, o sigui, també està bé el turisme de festa, no?
2: Jo crec que també ajuda molt la temperatura, no? Quan al sud hi ha una temperatura molt més calorosa, dona més de sortida a casa, i això també és veritat que és de forma estudiosa, perquè la gent dels països nòrdics que fa més fred no surten de festa i potser no tenen tant aquest tarannà divertit com sí que tenen la gent més del sud.
0: Sí, focalitzant-ho més a Espanya, la periodista Raquel Piñeiro, autora de Manual de Supervivència per Viatjar per Espanya, explica que l'estètica al voltant de l'estiuetge al nord ha estat més aviat pija. La roba de marques marineres lligades a les regates, la de suadora, perquè al nord refresca, clar, així, de suadora, la justa.
1: Jo que sóc de Murcia, tots els instastories de la gent, en plan, bueno, és que el bon estiu se l'estiu amb una de suadora...
0: Clar, no, carinyo, com a molt, si no tens l'aire condicionat molt fort, però així de suadora...
2: I la gent que va l'estiu amb mocassins, perquè n'hi ha, d'aquests,
0: també.
2: És com, escolta'm, no és còmode.
0: Uau! Sí. Piñeiro també observa que el nord s'està convertint en un concepte que dona prestigi. Per exemple, amb l'Espombo. La família de l'Espombo són de Madrid, però elles marxen a estiuetjar a Cantàbria cada any. I això és molt de nena típica.
3: Esa muchacha típica, cuya familia es la típica.
0: De fet, aquestes són les que continuen mantenint aquell model de turisme més antic. Tornar cada estiu, tot el mes d'agost, al mateix lloc. Abans, la gent que vivia en un lloc on no hi havia platja escollia un poble i cada any tornava allà a passar les seues vacances. En molts casos, sense més connexió genètica, històrica o sentimental. No sé si vosaltres heu arribat encara a viure
2: a
0: això.
2: Passava, sobretot, jo crec que en el meu cas era perquè els pares, òbviament, no tenien els tres mesos de vacances que tenen tots els que tenen l'escola. I què feien els pares? Pues portaven els nens a casa dels avis. I en aquest cas, els meus avis vivien fora de Barcelona, a Cardedeu, tampoc no era que molt lluny, i per tant jo em passava l'estiu durant 3 mesos pràcticament en allà. Per tant.
1: Clar, això encara perquè és a casa dels avis, però aquesta gent el que fa, que a mi em fa molta gràcia, és que se'n van a Cantàbria amb una aldea de mar estupenda i llavors es comporten com si fossin locals d'allà, sí. Saps? En plan, com ensenyaria la gent d'allà, no, és que aquest és el lloc típic, no vagis a l'altre, saps?
0: Però tu a Múrcia no ho has viscut això de, per exemple, a València és molt típic els madrilenys, que
1: sí, home,
0: sempre eren, però no eren uns madrilenys qualsevol, eren els mateixos madrilenys que ja venien allà cada any a passar tot l'estiu.
1: Els cayetanos que arriben a Campoamor on estiuejava jo a la primera d'agost.
2: I tu, Aitana?
0: Jo és que ho he viscut més de fora, ja et dic, de veure la gent que venia, que arribava. El meu tiet, que té un apartament de la mar, pues l'apartament hi havia gent que era de Madrid.
2: Es forrava,
0: No, però ell no el llogava, ell vivia, però la resta d'apartaments era gent de Madrid que cada any era la mateixa gent que venien allà a passar tot l'estiu. De fet, això és també el que passava en esta conegudíssima sèrie. Aquestos eren els estius, la colla d'estiu que parlàvem l'altre dia, la comunitat que es crea quan tu vas tornant cada any al mateix lloc. El que passa és que Marcos Franco, que és el soci fundador de l'Observatori Nacional de Turisme, explica que això ha canviat, que durant dècades el model vacacional a Espanya sí que es resumia en un mes d'estiu, sovint a l'agost, amb destinació fixa, casa familiar o apartament llogat, però ara ha donat pas a un nou patró, viatges més curts però més freqüents al llarg de l'any.
2: I jo crec que també ha canviat molt el que és els preus dels avions. Els meus pares m'explicaven que abans anaven a Tailàndia o Brasil i pràcticament era molts anys enrere com comprar-se un pis o un cotxe.
1: I no t'has d'anar tan lluny, o sigui, per anar-te a Alemanya no viatjava tothom abans, no. Era una cosa de classe molt més alta.
2: Ara, clar, un vol a qualsevol lloc ja et ronda els 200, depèn d'on sigui, 200, 300, 400, si és molt lluny, clar, pots arribar a plantejar-ho.
0: Clar, i també que això ha trencat una mica el fet de la temporada alta, és a dir, ara continua sent estiu temporada alta, però si tu tens 10 dies de vacances, doncs te'ls acabes distribuint més al llarg de l'any. Igual fas una escapadeta de 3 dies, 4... Abans això era impensable.
2: De fet, quan passen aquestes coses, moltes vegades, és a veure on marxaràs de vacances els 3 dies i el poble és en aquell moment, si està a prop, doncs per desconnectar el cap de setmana o depèn d'on sigui, perquè hi ha persones que tenen el poble com a 1.000 quilòmetres de casa i que no és fàcil anar 2-3 dies.
0: Sí. Que per cert, també, si parlem d'estiuetge o turisme, hem de deixar clar que, malgrat lo incrustat que està en la nostra cultura, l'estiu no és per a tots. Segons va publicar l'INE el 2025, el 33,4% dels espanyols no poden ni anar-se una setmana perquè els salaris són baixos i la precarietat alta. Per tant, acaben sostenint l'estiu també els de sempre, la gent que treballa a l'hostaleria i la gent que no pot deixar de fer cures ni durant l'estiu.
2: I que ara Barcelona o Catalunya en general s'ha convertit més en un lloc d'estiueig que la també. Pròpia gent, perquè abans Barcelona era un lloc on vivien els barcelonins i que després marxaven i ara ja és un lloc on venen de tot el món i crec que és, no sé si la primera, de les ciutats més turístiques de tot el món.
0: Que, per cert, què fem ara, no? Si ja no marxem a un poble 15 dies seguits i no tenim aquestes vacances més extenses, què és el que fem? Pues, crec que hi ha diversos tipus de turisme que sí que s'han mantès i han evolucionat. El turisme cultural, per exemple, el fet d'anar a un lloc perquè t'agrada la seva tradició, la seva història. Això és una cosa que...
1: I visitar museus, visitar monuments històrics.
0: I és una cosa que et permet fer-ho més reduïnament, anant menys dies. Solapes més les vacances i acabes empapant-te més de la cultura i les tradicions d'allà on vas. Després està el turisme gastronòmic, no? Que el
2: aquella
0: que et motiva és provar els plats típics del teu destí. A tu t'agrada aquest,
2: que seria al revés del que deia la Rafaela Carrà, per ir al nord, que és quan es mengen allà, que surt rodolant.
0: Bueno, jo
1: ojo
0: crec que...
1: Ojo con el pescadito frito, diré també.
2: M'estàs comparant amb un entrecot d'Astúries, home, això cau.
1: És diferent, va per gustos.
0: En general, així mengem molt bé. Tant al nord com al sud, sempre trobes algun lloc on pots passar-te molt bé menjant. Però és que més relacionat amb el turisme gastronòmic també està l'enoturisme. Jo abans, a mi m'encanten les cates de vins, però és una cosa que jo abans no escoltava tant parlar. A no ser que tingueres una família que tenia un negoci hostaler o que sí que tenien més coneixement vinícola, no era tan normal dir, ai, me'n vaig a fer una cateta de vi en els meus amics. I ara ens encanta, almenys
1: no, a mi. A mi també m'encanta.
0: A tu t'agrada?
2: Depèn de l'època. Ara estic en una època que poc d'enoturisme, la veritat. Si vaig, òbviament, no diré que no, però bé, no, tampoc no he sigut gran fan del vi mai a la meva vida.
1: Et crida més l'atenció un altre tipus de viatge.
2: Sí, sobretot el cultural, i fins i tot cultural, en relació potser a interessos més com del futbol.
0: Pues, també.
2: Potser anar a veure
1: el partits... El viatge
2: o... Sí, totalment. I això a vegades pues, té les seves conseqüències per la família.
0: O fins i tot, com comentava Fausto l'altre dia també, el viatge d'anar a un lloc on han rodat una pel·li que t'agrada o una sèrie que t'agrada. Això també ara es porta molt perquè tenim més opcions que abans.
2: Aquest també m'agrada a mi.
0: No teníem. I un altre tipus de turisme que també ha augmentat considerablement en els últims anys és el del càmping, més especialment el del glamping. Allò d'anar a un càmping...
2: Què és un glamping?
0: Pues, és anar com han fet tota la vida a un càmping, però no portes tenda de campanya. Tu vas o amb una camper o a una espècie de cabanya més luxosa...
2: Vull l'experiència de càmping, però sense
0: patir. Sí,
1: amb aigua calenta.
0: Sense patir. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és l'opció d'allotjament extrahostaler que més ha pujat l'any 2026 després dels albergs. Parlem d'un rècord traduït en un augment del 20% respecte a nivells prepandèmia i d'un 50% en l'última dècada. És a dir,
1: és que tothom porta la camper aquesta. Jo en un moment vaig somniar a tenir una camper, després vaig acceptar que no sóc aquest tipus de persona, però és que tothom la porta, tothom et fa Instastory en plan de aquest és el viatge real, saps?
0: Clar, és que és com... Per a mi és la millor de les dues parts. És a dir, gaudim de la natura, gaudim de connectar en el món exterior, però sense patir i, si pot ser, amb el ventilador dins de la camp.
2: Però hi ha càmpings o glampings que estan a patar. Vull dir, si tu el que vols és desconnexió, estar al teu rotllo, allà no ho trobaràs, pràcticament.
0: I una altra cosa que també ha agafat rellevància, si encara no acabeu d'estar molt convençuts amb això del càmping, és l'intercanvi de cases. La qual cosa, a mi, a dia d'avui, continua fent-me pensar molt en aquesta pel·lícula.
4: Iris and Amanda are in exactly the same place.
5: Where do I want to go by myself, depressed at Christmas?
4: Just 6,000 miles apart.
5: Home exchange. We switch houses, cars, everything.
0: The Holiday, la comèdia romàntica del 2006 que explica la història d'Amanda Cameron Diaz, que és una reeixida publicista de Los Angeles, i Iris, Kate Winslet, que és una periodista de Londres, que decideixen intercanviar les seues cases durant les dues setmanes de Nadal després d'estar patint alguns desenganys amorosos. Llavors diuen, mira, jo me'n vull anar, és que ja no vull ni fer turisme cultural ni gastronòmic. Vull anar a un lloc que estiga a l'altre costat de ma casa, i s'intercanvien. I clar, jo, aprofitant que al nostre equip tenim un expert en això, pues hem convidat el Carles Penya. Benvingut a La Treva, Carles.
6: Què tal, com esteu?
2: Bueno, benvingut,
0: bé. Bueno, benvingut a casa, sí. Al micro de La Treva,
1: exacte,
0: perquè això és casa seua, també.
1: Sí.
0: Tu què has fet intercanvi de cases? El funcionament és més o menys igual com es veu a la pel·lícula de Holiday o què s'ha de fer per intercanviar la teva
6: jo
0: casa?
6: Jo mai m'he trobat a un Jude Law, desgraciadament, però ja tampoc no a cap Norman Bates de Psicosis, o sigui que... No, és a dir...
2: Però clar, no te'l trobes, tu, a la persona que deixes la casa, o sí?
6: No, depèn, perquè això és una plataforma a la qual tu t'abones anualment amb una quota que crec que ara mateix està al voltant dels 175 euros. I a partir d'aquí crees el teu perfil tipus Tinder, però en lloc de vendre tu, vens casa teva i expliques quantes habitacions tens, quins serveis disposes, i a partir d'això el sistema et col·loca, doncs et valora una mica la teva casa. I aquesta casa val tants punts per nit.
0: Vale.
6: A partir d'aquí rep sol·licituds de persones d'arreu del món que estan interessades en venir a casa teva i depenent de la durada de la seva estada doncs et demanen més o menys punts. T'ofereixen una quantitat de punts exacta. El mateix quan jo vull buscar un destí. Per exemple, jo aquest any, aquest estiu, he estat a Mèrida, on he passat 4 nits, i a Budapest, on he passat també 4 nits, a casa d'una altra persona. En una d'elles he conviscut amb el propietari, diguéssim, perquè tenia una habitació a banda, amb bany propi, etc. Però, per exemple, a l'apartament de Budapest jo estava sol. Vull dir que no hi havia ningú.
0: I, per exemple, quan fas això, perquè en la pel·lícula sí que passa, tu saps si tens cotxe, li deixes el cotxe també a la persona que ve o això és voluntari?
6: Sí, és a partir de les converses prèvies que tu mantens amb la persona respecte a les teves intencions. Jo, per exemple, us puc dir que fa 9 anys que faig intercanvi de cases. La primera vegada, ara mirant-ho avui pensava... temerari, la veritat. El primer intercanvi de casa va ser amb una família de San Francisco i vam intercanviar tant la casa com el cotxe. I jo va ser la primera vegada que vaig conduir un cotxe elèctric, per exemple. Mirant-ho amb la distància, dic, realment, o sigui, una mica temerari. Perquè... Però això depèn de la negociació i del que l'altra persona necessiti, del que tu vols, etc. És un acord entre particulars.
2: I tu, sent de Barcelona, entenc que Barcelona et dona molts punts, perquè això que dèiem, una ciutat tan turística, això puja, també suposo que hi ha moltes cases d'intercanvi a Barcelona, però clar, no és el mateix, per exemple, a Barcelona, que tenir un pis, m'ho invento, a alguna ciutat menys agraïda.
6: No, de fet, jo tanco l'aixeta, o sigui que durant una època de l'any no estic oberta a rebre sol·licituds perquè realment pot ser, o sigui, com tenir èxit a Tinder, que no n'hem tingut mai, però si algun dia el tinguéssim, doncs de dir, no, mira, és que no puc rebre tantes sol·licituds
0: no puc més de
6: coneixença.
0: I segur que t'han fet esta pregunta moltíssimes vegades, però no et fa cosa que entren a ta casa o t'obriguen els calaixos?
6: Ara et diria allò de, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
2: No me l'havien fet mai, no?
6: Si tens manies, no intercanviïs cases. Vull dir, perquè és que realment has de sentir que casa teva és un lloc on pot passar qualsevol persona, amb la qual, evidentment, tens unes certes garanties, la plataforma et garanteix unes certes coses, i després que tu també pots fer la casa a mida. Jo he anat a cases on m'han tancat amb pany i clau alguna habitació on realment les ganes d'entrar es doblaven.
0: Yeah.
6: Perquè dius, què hi haurà aquí dins? Que no em deixen entrar, a veure-ho.
0: Sí. Mira, pues és una molt bona opció, perquè el que costa avui dia aconseguir una casa, com a mínim després li trau rendiment.
1: No, i la fas servir per jugar i perquè la gent vingui, està molt bé.
6: I realment és un estalvi a nivell d'allotjament, perquè justament el que parlàveu, no?, de que ara s'estila més anar a més llocs, menys temps, no?
0: Sí.
6: Doncs realment l'allotjament és un dels elements del pressupost més alts i en aquest cas jo m'ho estalvio.
2: I has arribat en algun lloc que potser no tenies pensat i et va arribar la sol·licitud i dir, mira, vaig allà perquè no ho tenia previst.
6: Sí, sí, perquè a vegades reps propostes, per exemple, França és un país que està molt donat a fer intercanvis i he anat a ciutats i indrets de França que mai m'hagués plantejat anar-hi. O, per exemple, la fantasia de viure durant 4 dies en una casa amb piscina. O sigui, m'ha semblat la cosa més fascinant
0: clar,
6: que he fet a la vida.
0: Això a The Holidays també ho expliquen molt bé, perquè al final, clar, ella és com que no dona molts detalls d'on va, però clar, quan arriba a la casa de la Cameron Diaz a Hollywood, amb piscina i tots els luxes, que et passa això, deu ser...
6: Sí, una sort.
0: I tu has notat un increment parlant amb la gent de que s'han animat a fer-ho cada cop més?
6: Jo crec que sí, que darrerament hi ha un increment de sol·licituds.

0: Gràcies, Carles.
1: A vosaltres. Bon programa.
0: Ara marxem dos minutets i tornem...
2: Allò que
0: fem de la disco, sí. I tornem, no amb el Santi, amb qui tornem avui?
3: Amb el Fausto Fernández.
0: Fins ara.
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
5: SER Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars, però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller, es troba als afores de Cardedeu, concretament a Santa Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja. Des de l'octubre de 1990 hi ha aquest taller d'escenografia que ha treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía. SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

El conductor de 36 anys que hauria causat l'accident mortal d'en Camp de l'1 d'agost ha ingressat a la presó de la Comella. La batllia ha decretat el seu empresonament després que ahir fos detingut i passés a disposició judicial un cop va rebre l'alta mèdica. L'home està acusat de delictes contra la seguretat col·lectiva, contra la integritat física i moral i contra la vida humana independent. L'accident va tenir lloc a l'avinguda de la Bartra quan el conductor circulava en sentit sud, cap a Escaldes. Va perdre el control del vehicle, va envair el carril contrari i va xocar contra dos turismes, un amb matrícula francesa i un altre d'andorrana. El sinistre va provocar la mort d'una dona de 71 anys, resident en Camp, que viatjava en un dels vehicles. Quatre persones més van resultar ferides, una de greu i tres de lleus. Segons la investigació, el conductor circulava amb una taxa d'alcoholèmia d'1,72 grams per litre, molt per sobre del límit legal, i hauria superat també el límit de velocitat de la via. I no ens movem d'en Camp perquè el Comú ha reforçat els treballs de neteja i drenatge després de les fortes pluges de dissabte. Les actuacions se centren especialment al carrer Major i a l'avinguda d'en Camp, on s'estan retirant sediments i netejant els elements de drenatge per evitar noves incidències en cas de precipitacions intenses. Les primeres valoracions apunten que la gran quantitat d'aigua sumada a l'arrossegament de materials hauria provocat l'acumulació de sediments en part dels col·lectors de la zona de pista, reduint-ne temporalment la capacitat d'evacuació. La cònsol major, Laura Mas, va visitar ahir dilluns la zona acompanyada dels tècnics comunals per comprovar l'evolució dels treballs. Pel que fa als danys, només un establiment hauria patit afectacions materials per l'entrada d'aigua. El Comú assegura que no hi ha indicis que les incidències estiguin relacionades amb les obres de remodelació de l'avinguda d'en Camp ni amb els treballs de manteniment a la zona de pistes. L'enllumenat públic de la part alta de l'avinguda d'en Camp ja ha estat reparat i aquest dilluns també s'ha completat la neteja del carrer Major i de l'avinguda. Tot i les afectacions, la zona ja era transitable tant dissabte al vespre i els comerços han pogut obrir

0: normalitat durant tot el cap de setmana. 1:28:35 intervencions en només 6 mesos. Aquesta és la xifra que demostra la consolidació de la unitat de patologia mamària del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària durant la primera meitat d'aquest any. Per posar-ho en perspectiva, entre gener i juny d'aquest any s'han atès i operat gairebé les mateixes pacients que durant tot el 2025, quan es van registrar 43 intervencions en 12 mesos. L'augment no respon a més casos, sinó a més recursos. Un canvi en la normativa sanitària ha permès que el cirurgià especial en patologia mamària Martín Espinosa pugui passar més dies a consulta i al quiròfan de l'Hospital Nostra Senyora Meritxell, un reforç que evita que les dones del país hagin de desplaçar-se fins a Barcelona per ser ateses o intervingudes. Segons el SAS, aquesta atenció de proximitat no només guanya en comoditat per a les pacients, sinó que també estalvia diners a la Caixa Andorrana de Seguretat Social en evitar pagar les factures d'hospitals de fora del país. I el nombre d'aturats baixa un 16,5% en un any. El Servei d'Ocupació registra ara mateix 213 persones buscant feina, cosa que suposa una lleugera millora respecte al juny i un descens notable de més del 16% si ho comparem amb l'any passat. Durant l'últim mes, prop d'una setantena d'inscrits han aconseguit un contracte. La majoria ho han fet pels seus propis mitjans, mentre que 22 usuaris s'han incorporat al mercat laboral gràcies a la gestió directa de l'administració i els programes de treball temporal. Aquestes dades positives contrasten amb les ofertes de treball disponibles, que han caigut un 7% durant el juliol i se situen actualment en les 1.668 vacants. Pel que fa als ajuts per desocupació involuntària, en aquests moments hi ha 13 beneficiaris, una xifra similar a la del mes passat, però superior a les 9 persones que en cobraven un ara fa un any. I l'IPC es manté en el 4,2% al juliol, exactament la mateixa xifra que el mes de juny. En canvi, la inflació subjacent, la que no té en compte els productes més volàtils com l'energia o els aliments frescos, puja 6 dècimes i se situa en el 3,8%. Aquest encariment anual s'explica sobretot pel cost de la roba i el calçat, així com de l'habitatge i els subministraments, per contra el transport, i els aliments ajuden a frenar una mica la pujada, aquesta pujada més pronunciada. Si ens fixem només en l'evolució de l'últim mes, els preus han caigut un 0,4% al juliol, impulsats principalment per les rebaixes d'estiu i la baixada en el transport. 9 esportistes representaran Andorra als Jocs del Mediterrani de Taranto. La delegació tricolor competirà a Itàlia en atletisme, taekwondo, gimnàstica rítmica i petanca en una cita que se celebrarà del 21 d'agost al 3 de setembre. El president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espont-Miró, ha subratllat l'alt nivell del torneig i l'ha definit com una cita gairebé equiparable a unes olimpiades.
1: Penseu que els Jocs del Mediterrani són gairebé uns Jocs Olímpics, quasi bé, no? Hi ha països molt importants al torn del Mediterrani i amb algunes especialitats es veuen molt sovint rècords mundials inclús, no?
0: I el Morabanc, Andorra, ja està en marxa. L'equip de Zantabac ha començat aquest dilluns la preparació de la nova temporada amb les habituals revisions mèdiques al centre de tecnificació d'Ordino. El primer entrenament està previst per dimecres al pavelló Toni Martí, quan Tàbac ja podrà començar a treballar amb els seus jugadors sobre la pista. El primer amistós de la pretemporada arribarà el 2 de setembre amb el trofeu d'Escaldes Engordany contra l'Obradoiro. La preparació també inclourà la disputa de la Lliga Catalana. I un últim apunt d'esports, perquè el Futbol Club Andorra incorpora un nou patrocinador. Cosner, marca especialitzada en climatització, calefacció i aerotèrmia, es converteix en partner oficial del club aquesta temporada. L'acord donarà visibilitat a la marca en diferents espais publicitaris de l'entitat i també en els seus canals de comunicació. Cosner compta amb més de 20 anys de trajectòria i té presència a Andorra i Espanya. Els seus productes es comercialitzen a través del canal professional amb el grup Saltoki com a distribuïdor exclusiu. Amb aquesta incorporació, Futbol Club Andorra continua ampliant la seva xarxa de col·laboradors de cara a aquesta temporada.

0: Moment de conèixer la previsió meteorològica amb el Jordi Carbó. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda. Avui la temperatura pujarà una mica més que ahir. Si ahir les màximes es van situar al voltant dels 30 graus, avui ja el superarem amb facilitat. A Andorra la Vella, per exemple, esperem una màxima al voltant dels 32 graus. Amb sol al llarg de la tarda, però també el creixement d'algunes nuvolades que, com a molt, deixaran algun ruixat molt localitzat. En general, la tarda, com dèiem, serà assolellada i una mica ventosa. I els pròxims dies, demà és el dia que esperem que pugi més la temperatura en el conjunt de tota la setmana. Algunes valls del centre i sud del país ens aproparem als 35 graus, però a partir de dijous la temperatura començarà a baixar, un descens que serà més pronunciat a finals de setmana, quan també podríem tenir tempestes.
0: I aquest agost torna a gaudir de tota la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. El dimarts 25 d'agost el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No perdis aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Troba tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries a mobilitat.ad.
2: Aquí Andorra.
0: I comencem l'Aquí Andorra. Moment ara de recuperar en aquest espai un nou episodi d'En Veu de Dona. Ja ho sabeu, les entrevistes més íntimes i personals a dones rellevants del país. I ho farem amb la Judit Casal. És advocada i expolítica especialitzada en dret internacional. Ha estat consellera general, presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata i secretària general del PS fins que l'esclerosi múltiple la va apartar de la primera línia política ara fa un any. I avui reproduïm aquella conversa d'En Veu de Dona de la temporada passada. Seran els propers 25 minuts, així que comencem.

0: això, Barcelona, el 6 d'agost del 76. Bueno, perquè la meva mare em va tenir de soltera i el meu avi era guàrdia civil i doncs els seus fills i jo, que sóc la primera neta, neixem a l'hospital militar. El meu pare va ser policia, 21 anys. La nostra tradició familiar, el meu marit també, 21 anys, vull dir que... I ma mare pues, ha fet una mica de tot a la seva vida i una tia d'aquestes resolutives que va creixent professionalment a cop de fer-s'ho sola i d'empènyer molt i de tenir molt caràcter i esos són mis pares.
1: Mm. Tens germans o germanes?
0: Sí, una germana.
1: I què tal és la relació?
0: Molt bona, molt bona. Ens estimem molt de sempre. Vull dir que ens portem 2 anys i mig, és fàcil.

0: que a mi jo també, darrerament, ha crescut, però sempre hem estat molt poble i el ser d'una família tradicional pues, fa que tothom et conegui, la nena l'Andrei, vull dir... bé, no, sense més, és natural i potser més... amb una projecció més pública des de que faig política. I jo vull creure que continua sent la mateixa Judit de sempre. I veient al meu poble, no ens hem mogut mai. Som molt d'arrelar, jo, el mateix marit, quasi 30 anys. Sí, sí, soc de pocs canvis que siguin profuns, la veritat.
1: Com va ser la teva infància?
0: Pues, com te diria, una infància feliç... vaig estar alternant Canillo i Sant Julià, que era on anava a l'escola, i bé.
1: On estudies a primària, que dius que alternes Canillo
0: sí,
1: i Sant Julià?
0: Faig la primària a Sant Julià, l'escola espanyola. Després marxo a les Monges a la Seu a primer de batxillerat, i ja em vaig adonar que l'educació religiosa no era per mi. I doncs ja a partir de segon de BUP a l'institut a Xubai fins que acabo co i me'n vaig a la universitat.

0: Esa no soy yo.
1: Recordo especialment a dos, que és el que ens feien de tutor, de l'A i el B, que sempre érem els mateixos, no es trencaven les banyes, partíem per ordre alfabètic, amb una S jo em tocava el B.
2: Clar, al final.
1: I la veritat és que el recordo amb molt carinyo als dos. I després un d'ells, a més, que la profe de llengua i literatura i de més, i de ben segur va ser qui em va infundir el gust per la literatura, per la generació 98 del 27, vull dir. Sí.
2: Dius que marxes després a estudiar a la universitat. Sí. Què fas exactament?
1: Començo dret d'una manera molt casual, perquè jo volia fer polítiques. Però tenia un nòvio que havia marxat a la universitat un any abans que jo. I amb ell li van donar a Girona. I a Girona no hi havia polítiques, encara eren els primers anys de la UDG, i doncs vaig dir, pues dret alguna cosa. I ara sempre més he estat molt feliç de la decisió. El nòvio passó a mejor vida com a nòvia, però sempre més he estat contenta, és una carrera que m'agrada, és la meva, i vull dir que a vegades a l'atzar de la vida et porta decisions que després són transcendents
2: i tant,
1: i que venen d'això, no? De

0: Hi ha antecedents polítics a la família? Per què d'on sorgeix aquesta inquietud? Dius fins i tot que volies estudiar ciències polítiques, sí. Per tant ja tens interès en, com a mínim, estudiar la política. Dedicar-te no ho sé, però interès per la política en tens ja molt aviat.
1: Bueno, de fet, de molt, molt joveneta, aquests anys que t'explico a Sant Julià, a la primària, jo a casa dels meus avis la tendència política era molt, molt conservadora. El meu avi va ser d'aquestes famílies perseguides per los rojos a la guerra civil i tenia un caràcter i una tendència política molt conservadora, molt reaccionària en tot el que era esquerra, no? I recordo ja de molt, molt joveneta amb el profe que et deia, amb el Blas, que ens preguntava, jo que sé, per exemple, què us sembla aquest poema dels vençuts? Bueno, pues està clar que aquest és una visió d'algú que ha perdut, no? Vull dir, la inquietud ja hi ha sigut sempre, i després a casa meva política local s'ha fet sempre i sempre hi ha hagut inquietud. N'he sentit a parlar de política des que ho recordo. I suposo que això s'educa també, no?
0: Uh-huh. Et cases molt jove, i tens també les filles molt, molt, molt jove. No, sí. No era tampoc habitual en aquesta època, no? Tenir fills amb 24 o 25 o 26 anys, és quan tens, no? Però això no t'aparta d'una carrera professional. Comences l'any 99 al govern i després continues, i l'any 2009 t'afilies al PS... i per tant sempre has pogut conciliar d'alguna manera la teva projecció professional i la teva vida personal, no?
1: Bueno, perquè em sembla bàsic. Jo soc mare, com deies, molt jove, sempre dic que fue el feliz rebote més encertat de la vida. Em quedo embarassada sense pretener-ho i un cop embarassada ja portava 3 anys amb el que avui és el meu marit i vaig tenir clar, volia ser mare i després tenia una feina que em permetia fer de mare a temps complet d'alguna manera, perquè sortia del col·le i les activitats, tot plegat, les vacances, sempre amb la canalla. I...
0: Perquè feies de funcionària, no?
1: Sí,
0: per tant, clar,
1: sí,
0: tenies feia... un horari laboral que et permetia doncs, aquesta conciliació, no?
1: Clar, i que tenia les filles fora de casa, per entendre's, al mateix moment que jo treballava, era fantàstic.

0: t'empeny per afiliar-te al Partit Socialdemòcrata el 2009?
1: Ma mare, l'any 2005, em crida un dia i em diu: m'acompanyes, tinc un acte del PS, era l'acte de final de campanya, i diu: i jo dic que ja aniria, i va, per no anar sola, sí, sí, t'acompanyo. I quan mai sentia l'acte parlant al Cisco Casals, vaig dir: és el meu partit, aquí és on vull estar. I això era 2005. El 2009 em proposen, jo in extremis, defensar la candidatura parroquial. El meu pare em pregunta, quan dic que sí: saps que vas a perdre? Dic: sí, però i doncs? Perquè és el partit en el que vull estar. Uh-huh. Vale, pues és així, i el 2009 m'ofereixen el cap de llista de la parroquial i m'aflio al PS. Uh-huh.
0: Només 2 anys més tard ja ostentes el càrrec de primera secretària del partit, no sense dificultats, tot s'ha de dir, perquè van ser 2 anys molt durs pel Partit Socialdemòcrata, no? En els que es passa de governar a la onada taronja i al trencament del partit.
1: Sí.
0: Com ho enfrontes tot plegat, això? Sabies a què anaves?
1: No, està clar que no, per favor.
0: Sabies a què anaves o no?
1: No. Percebien d'alguna manera una forma de gent que pensàvem que calia renovació al partit, que veníem d'una inèrcia que anava pujant, accedim a govern, i a partir d'allí el que deies, no? La onada taronja, ens quedem amb 6 consellers de 22 i va ser difícil, i dintre del partit hi havia les tendències de continuem com estàvem o renovem i fem una altra cosa. No sabia on anava, però també va ser dur, perquè al final jo recordo, sempre ho dic, amb el Gerard Alís, que dèiem, amb el Gerard estava
0: a l'executiva de partits,
1: i dèiem els dos: al final ens posarem un llit aquí a la seu de PS i viurem aquí. I va ser dur, i a més diria que el més dur va ser el trencament intern, perquè al final no va ser un trencament plàcid. I això, quan t'estàs oposant a gent que han sigut referents polítics teus, és difícil i és complicat de gestionar.
2: Si en el firmamento poder yo tuviera.
1: Des de quan soc feminista, és difícil, perquè al final sóc una dona, ho he estat sempre.
0: Sí, bueno, però hi ha moltes dones que no ho són, no?
1: Sí,
0: i ni però declaren, al contrari, no, jo de no sóc ni feminista ni masclista, bueno, o sóc feminista neutral, com
1: sí,
0: diuen algunes ara, no?
1: Sí, però això és, d'alguna manera, jo, per mi és un error de concepte, perquè el feminisme defensa la igualtat, no és embrisme, no? I doncs, per tant, el que diu que no és feminista, encara que li sembli que és molt molon, en el fons, jo m'ho escolto i penso, bueno, pues, tu continues defensant una hegemonia que no té, ja no té lloc, no té justificació possible. I si defenses que cal una societat on la meitat de la gent és d'un sexe, gènere, l'altra meitat de l'altre, apros, pues lo just és que sigui igualitari, no?
0: Com prens consciència? Durant els estudis de secundària, per exemple, abans, després, durant la universitat?
1: Jo crec que el meu caràcter també ha fet sempre. Jo anava a l'escola i amb una amiga, que encara som molt amigues, ens deien: Salazar y Rebolledo, ya han salido las abogadas de los pobres. Vull dir, ja des de cries hem sigut molt les dos d'esquerres, vull dir, molt de defensar la justícia en sentit macro, i doncs per tant el masclisme és una forma d'injustícia com tantes altres, com la homofòbia, com d'altres,
0: el racisme o...
1: Clar, correcte, i doncs per tant pues, no et pots i sobretot quan tens a casa un model d'una dona empoderada, uh-huh, etc., pues això fa que també agafi referències i finalment sempre ha estat així. A casa meva som dos nenes, jo tinc dos filles, no, jo crec que a les alçades que estem no podem fer, no podem ser les dones altra cosa que feministes, uh-huh, o no haurien de ser-ho.

0: em presento dues vegades a les parroquials, després a la nacional, a un lloc on no surto escollida, i al 2019 ja veia en un lloc escollible i doncs la cosa ve sola, no? Ja està, vos de número 3 a la llista del PS, pues és fàcil que siguis a dins.
1: Quan entres, per això ja t'havien diagnosticat la malaltia, no?, que va ser el 2017, i en aquell moment entenc que et trobes amb suficients forces per abordar una responsabilitat tan absorbent com és la parlamentària, que si bé no és tan visible com les altres, per exemple, en un comú, on, sobretot quan exercis el càrrec del cònsol o cònsol menor, o al govern, no?, de ministre o inclús secretari d'Estat, és molt feixuga. I més en un petit país com Andorra, no?
0: Bueno, perquè al final quan estàs... eren 10 anys justos d'activisme polític, malgrat no tenia responsabilitats institucionals, eren 10 anys de molta activitat a dintre del partit, de participació en comissions de treball, etc. Per tant, ja és un cuc al temps a dins, al saltar al Parlament va ser, jo diria, una cosa lògica després de la feina que hi havia al darrere. Però, efectivament, et diria que, a més, el 2019 érem la força alternativa a DEA, per tant, no és fàcil estar en una oposició en contra del partit hegemònic, no?, i al Parlament. És a dir, la feina que t'exigeix, jo que sé, per exemple, en control parlamentari, érem nosaltres que posàvem la banya, i això requereix un esforç i molta, molta feina. Vull dir, però contenta al final. Hi ha d'haver, hem de ser capaços de plantejar alternatives.

0: L'evolució del pes és la que tu hauries volgut?
1: No, està clar que no, perquè... És complicat, a més, avui el dia que els partits es mouen amb aquests cànons de màrqueting polític i de més, i que tu que ja acabes de sentir que allò és algo que estem important de la teoria general, però que potser aquí no funciona ben bé igual, perquè són petits i hi ha molta proximitat i més. I després perquè penso que per salut democràtica cal alternatives ideològiques, perquè si no al final acaba novament sent... El que passa és que el que va ser DA, com que integrava una sèrie de gent que venien de les files socialdemòcrates, doncs al principi sempre més va colar que hi havia una sensibilitat progressista, que després ja han vist que amb el temps jo per lo menys tinc els meus dubtes que hi hagi estat mai, o si ha estat, està clar que no tenien prou força dintre el projecte polític.
0: Cap a on camina el PS, Judit?
1: El PS camina a seguir oferint una alternativa d'esquerres per a aquest país, una alternativa de justícia social i de creure que es poden fer les coses d'una altra manera. Jo, el que sí que em consola, una vegada em preguntava el Gavi, un company teu, que ens passava el PS, que no érem sexis. I dic, pues és això el que hem d'acabar de trobar, perquè la força dels fets més porta a dir, escolti, si hi ha algú que tenia el projecte i que sabia cap a on caminava i que la força dels anys ens han acabat portant-nos les postules més progressistes al lloc on estem, pues aquest era el PS, no? L'associació amb Europa, etc., tants altres, no? I els impostos, jo recordo campanyes de no, el PS no el voteu perquè ens portaran els impostos. I finalment és que era de calaix que havíem de finançar l'Estat amb impostos, no?
0: I tu creus que hi haurà una recomposició de l'esquerra en aquest país? Ara mateix hi ha una alternativa real de tornar a governar?
1: Pues no sé què dir-te ara. El que sí que està clar, jo crec que ho hem après molt de les últimes eleccions, no? Perquè al final teníem gairebé el doble de vots en contra d'A, i és el partit que està governant amb majoria absoluta, no? I dius, més enllà de la disfunció que tenim al sistema electoral, que no... Tinc el gust d'haver fet un dels treballs d'EFI de màster del sistema electoral andorrà, vull dir, contrastat per acadèmics, i tenim un sistema que és rara avis al món, eh? Vull dir, és estrany, i doncs això distorsiona l'ostensia, que desviacions del 400%, com pot passar si compares la representativitat que tenen Canillo versus Andorra la Vella, pues que no és desitjable, no? Bueno, pues és el que tenim, però crec que sí que ens ha quedat clar que ens obliga al sistema electoral fins que no tinguem possibilitats de canviar-lo per tenir un sistema més proporcional, ens obliga a fer pactes preelectorals quan lo desitjable seria que fossin postelectorals, que poguéssim trobar consensos a partir dels projectes a desenvolupar, no?
2: Plano fijo en claro oscuro y luego inmerso en mis delirios.
0: El PS porta en el seu ADN des del seu naixement la legalització de l'avortament, no? Però el 2009 va aconseguir governar i ho va treure del programa electoral. Ho vas entendre tu en aquell moment? O aquest va ser un element que va provocar trencaments posteriors?
1: Bueno, entre d'altres, perquè jo sóc de les que penso que no es pot més enllà de que siguem clars, teníem 14-14 i no van tenir ni pressupost, vull dir, no hi havia manera que passéssim cap iniciativa, perquè allò va ser un bloqueig en tota regla. Mm-hmm. Aquesta responsabilitat i sentit de país que reclamen a vegades des del govern, sembla que no ho tenien gens clar on eren ells els que estaven a la bancada de l'oposició, perquè al final, malgrat es canviïn el nom, estem parlant de la mateixa gent, no?
0: Molts dels quals encara continuen, sí.
1: Sí, però malgrat això, a mi personalment no m'agrada aquesta política de en funció si governo o no, soc més o menys beligerant amb les postures, perquè per mi la política ha de ser bàsicament ideologia.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Granada ha vuelto a temblar. Pasadas las 10:30 de la mañana, un nuevo terremoto de magnitud 4,8 ha vuelto a sacudir la provincia. Desde entonces se han producido en torno a una decena de réplicas de menor magnitud que han obligado a desalojar monumentos como la Alhambra. Hay al menos 3 heridos. Nos vamos hasta Granada. Jaime Bezmar, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Mañana de infarto en Granada. La secuencia de seísmos de este martes ha dejado 3 heridos leves por traumatismos y además se siguen reportando daños materiales no estructurales. Han caído elementos de cornisas y aleros, cascotes en los suelos. Los granadinos se han tirado a la calle entre nervios, miedo, desconcierto e incertidumbre.
3: Además, el ruido ha sido tremendo del primero. Luego ya los otros se han notado, pero ya no eran tanto ruido. Era más bien lo que es el meneo. Pero bueno, afortunadamente estamos bien.
2: Estamos bien. En la Alhambra, los fuertes temblores han provocado el desalojo de la Alcazaba y la suspensión de las visitas a los palacios. Y el metro de Granada ha reducido la velocidad de sus trenes tras los seísmos en la capital y el área metropolitana.
1: En unos minutos vamos a volver allí para conocer la última hora, 3 días después del seísmo del pasado sábado. Sobre esto y la preocupación que deben tener o no los granadinos, le ha preguntado a nuestra compañera Marina Fernández a un experto en terremotos. Este le ha contado que es pronto para saber si estamos ante un enjambre sísmico. Hoy también estamos muy pendientes del calor. Este martes y mañana van a ser los días con las temperaturas más altas de esta semana y la EMET ha activado varios avisos rojos para ambos días. A esta hora lo están ya en Pontevedra y mañana lo van a estar en el litoral de Valencia y Alicante. Meteorólogo Jordi Carbó.
4: Concretando más, hoy será al sur de la provincia de Pontevedra, cerca del río Miño, donde las máximas van a superar los 40 grados. Y mañana, en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, máximas que podrían llegar a superar los 42 grados. Y es que estamos ante los dos días que van a ser los más cálidos de esta semana en el conjunto del país. Máximas en la mayor parte de poblaciones esta tarde entre los 35 y 40 grados, más bajas en puntos costeros, pero con marcada sensación de bochorno. Tarde soleada, con algo de viento, hasta primeras horas de la noche. A partir del jueves, las temperaturas bajarán en todo el país.
1: Mientras en Ceuta, lo último es que el Poder Judicial ha pedido 2 jueces de refuerzo y más personal experimentado para hacer frente a la crisis migratoria. Desde allí, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado en Hoy por Hoy que se han empezado con la instalación de las 4 carpas que se han acordado para atender a los miles de migrantes que siguen malviviendo en las calles de la ciudad autónoma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dicho que esperan que cuando estén terminados estos espacios se pueda dar cobertura a más de 1.500 migrantes. En Ceuta sigue Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues el ritmo de levantamiento de esas carpas se ha ralentizado. De hecho, hasta mediodía solo hemos visto las 2 carpas que colocaron ayer por la tarde en ese aparcamiento de la explanada. La ministra, de todas maneras, asegura que en base al reparto de comidas, 4.000 que hacía Cruz Roja ayer en la playa del Trampolín, el gobierno prepara un plan de contingencia que podría aprobar, digamos, a ampliar estas 4 instalaciones temporales de 1.500 hasta 4.000 personas.
6: Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas.
7: Bueno, efectivamente, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
5: Además, en cuanto al ámbito de los menores, el Ministerio del Interior ha actualizado las cifras, son casi 2.200 de los menores filiados y que van a ser puestos a disposición del área de menores de la ciudad autónoma.
1: Miles de migrantes siguen durmiendo en las calles, en las playas, en naves o en trasteros. Es el negocio de la desesperación. Vecinos que están alquilando sus trasteros sin luz natural para que puedan vivir allí los migrantes que pueden pagarlo. Viven hasta 3 en algunos de ellos. El precio entre 450 y 500 euros a la semana. Por poner en contexto, España tiene una renta per cápita de unos 30.000 euros anuales, mientras que en Marruecos se sitúa entre los 3.200 y los 3.400 euros al año. Y hoy además se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca.
8: exigido al gobierno que desclasifique todos los documentos que tiene con respecto a ese crimen y que salgan a la luz todos los documentos relacionados con los crímenes de la dictadura. No puede ser que 50 años después de la muerte de Franco, el Estado siga ocultando o siendo un impedimento para que conozcamos la verdad sobre esas víctimas, la verdad sobre sus verdugos.
1: Es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, contándonos esta mañana en Hoy por Hoy que han presentado un escrito dirigido a Pedro Sánchez para que todos los documentos relacionados con el asesinato del extraordinario poeta sean desclasificados y se tramite la nueva ley de secretos oficiales que lleva un año ya congelada en el Congreso. 9 décadas después, la obra de Lorca sigue siendo eterna sobre su legado y sobre los que han imaginado su voz para interpretarlo, ya que de él apenas tenemos algún vídeo sin sonido, hablaremos en este Hora 14. Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Alberto Valles en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
9: Dues setmanes després continua enquistada la vaga a l'aeroport del Prat que ja ha causat 270 vols cancel·lats en el moment de més activitat per la temporada d'estiu. Els treballadors de terra de Ground Force són lluny de tancar un acord amb la companyia.
10: Nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
9: Aquest conflicte laboral està causant, segons la CGT, una vintena de cancel·lacions al dia en companyies com Air Europa, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines o Air France. Ho avancem a la SER. El Col·legi de Psicòlegs investiga 30 casos de possible intrusisme. Un d'ells, el de la terapeuta de la família propietària de Mango, els Andic. Les falses teràpies convencen, sobretot, les persones més vulnerables.
11: La gent que està en situació més dificultat o més vulnerable no està en una situació perfecta per prendre decisions. I aleshores, bueno, és molt fàcil deixar-se entabanar.
9: Mentre la crisi a Ceuta continua portant mal de caps al govern espanyol, Junts per Catalunya torna a insistir en que Catalunya hauria d'assumir les competències d'immigració. Sentim Jordi Turull.
12: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I normalment quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I és així. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
9: Quasi 7 minuts i pel que fa als esports, Rodri ja ha aterrat a Barcelona i des de fa una estona és a les oficines del Camp Nou. El fitxatge del pilota d'or per al Barça és a punt de ser oficial.
13: Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros y la rama ya es pronto. Así que ahora toca trabajar y dar lo mejor. Por todo, por la Champions, por todo lo que se pueda jugar.
9: Són les primeres declaracions del capità de la selecció espanyola en la seva arribada a Barcelona. Ja hem batut el rècord de nits tòrrides a Barcelona i és que fa una calor que embafa, Jordi Carbó.
4: Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir, les màximes, amb pujades mínimes, però el que notarem avui és un augment de la sensació d'aixafogor, i és que la humitat es mantindrà força alta i no només a la línia de la costa, en una tarda bàsicament assolellada. Temperatures màximes en breu de 30-35 graus a la costa, al prelitoral i també a les valls del Pirineu. A l'interior superarem els 35, apropant-nos als 40 a Ponent, els llocs habitualment més càlids de Catalunya, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Així doncs, molta calor, molta aixafogor, amb sol i marinada de moderada forta fins que arribi la nit. Demà serà el dia més càlid de tota la setmana en el conjunt de Catalunya. A partir de dijous començarà a baixar la temperatura.
9: Passant gairebé 9 minuts de les 2 del migdia, amb en Víctor Valero al control sonor, sou al 96.9 i al 103.5. Comença l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
9: Què tal? Bona tarda. A l'aeroport de Barcelona continua enquistada la vaga del personal de terra de la companyia Ground Force. Són els treballadors que s'encarreguen de controlar l'embarcament i la facturació de l'equipatge. Porten ja 2 setmanes de vaga i no hi ha cap perspectiva de resoldre-ho. Segons el sindicat convocant, la CGT, fins ara l'aturada ha provocat la cancel·lació de 270 vols i que 6.000 maletes no hagin viatjat amb l'avió que tocava. Pol Valero.
14: La companyia Ground Force a Barcelona dona servei a una setantena d'aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o Turkish Airlines. Segons la CGT, més de la meitat de la plantilla està donant suport a l'aturada. Esther García, portaveu del sindicat, denuncia que durant aquestes dues setmanes l'empresa s'ha tancat en banda i no s'ha volgut reunir amb ells.
15: L'empresa va deixar clar per mitjan del mediador que no havia res a negociar i, bueno, nosaltres continuem amb la porta oberta a qualsevol negociació, però és l'empresa la que no vol.
14: En declaracions a l'Aquí Catalunya, el sindicat assegura que l'empresa sotmet els treballadors a càrregues de treball insostenibles, amb pocs descansos i molta rotació que impedeix la conciliació. A més, també assenyalen que els períodes de formació per les noves incorporacions no són suficients. García també ha explicat que han comunicat a la Inspecció de Treball que la companyia ha demanat als treballadors que formen part dels serveis mínims durant la vaga que facin hores extra.
16: Conflicte que coincideix en l'època de més activitat a l'aeroport del Prat per la temporada d'estiu. De fet, el juliol, Catalunya ha rebut més de 2,5 milions de viatgers internacionals en avió. És un 7% més que el juliol de l'any passat. Dues i gairebé 11 minuts de la tarda i ho està avançant Ser Catalunya. El Col·legi de Psicòlegs investiga una trentena de terapeutes per esclarir si tenen la titulació necessària. En els últims 3 anys, l'entitat ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral. Un dels casos més mediàtics que investiguen és el de la terapeuta de la família Andic, Àlex Calatrava.
17: És un problema en aquesta professió que de moment no millora. Les denúncies de l'últim curs només han caigut un 10% respecte al 2022, tot i que des del col·legi alerten que aquest és un problema molt més gran. Només tenen registrades les queixes que els arriben, però és que la majoria de casos no es denuncien. Teresa Moratalla és la comissionada d'Ètica, Intrusisme i Deontologia del col·legi. Considera que cal actuar en dos àmbits diferents per reduir l'intrusisme.
18: Una és aquest buit legal que s'haurien de regular en aquest país les pseudoteràpies. Hi hauria d'haver-hi una regulació clara de qui les pot fer i qui no les pot fer. I l'altra és conscienciar la població de que la seva salut és importantíssima, tant la física com la mental, i no es pot posar en mans de qualsevol, que han de corroborar les dades amb qui van a veure.
17: Són declaracions de Ser Catalunya.
16: El gruix dels falsos terapeutes es dona en les pseudoteràpies, tal com apunta la comissionada d'intrusisme. La percepció de l'entitat és que cada vegada més pacients cauen en aquestes pràctiques sense aval científic perquè aprofiten noves vies per anunciar-se.
19: La bionormoción es un proceso alquímico de transformación y se lo aseguro que lo es, para encontrar aquellas creencias o información inconsciente que nos hace repetir ciertas experiencias.
20: Per parlar-vos de les constel·lacions familiars, que és una tècnica terapèutica per donar...
16: Com estan sentint, s'anuncien sobretot a través d'internet, Àlex, i de les xarxes socials.
17: Moratalla posa el focus en que quan el pacient està en una situació més greu és quan resulta més vulnerable davant d'aquests anuncis. Per això alerta dels indicadors clau per identificar un fals terapeuta.
18: Algú que no es posa psicòleg ni dona número de col·legiat, raro. Tots tenim les nostres titulacions allà posades perquè, bueno, és la nostra garantia, no? Quan això no és així, és quan ens hem de posar d'alguna manera a pensar que potser no estem anant a un lloc adequat. És públic, el directori del col·legi, només es té que consultar.
17: Però ara el perill no està només en aquestes males praxis de les pseudoteràpies. Amb l'aparició de la intel·ligència artificial, els psicòlegs temen que pacients amb problemes de salut mental deixin de tractar-se i ho substitueixin per aquests xats.
16: La manca d'habitatge assequible a Catalunya s'està estenent més enllà de l'àrea metropolitana. Lleida lidera la pitjor ràtio de Catalunya entre demanda d'habitatge protegit i oferta disponible. Segons dades oficials, l'any passat es van iniciar 16 habitatges protegits, quan hi ha més de 2.600 persones que n'han demanat un a la capital lleidatana. L'Associació de Promotors de Catalunya reclama accelerar el canvi en les polítiques d'habitatge que s'han promès. Anem cap a Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
21: El que falta, diu l'Associació de Promotors, és que el sòl disponible es transformi en promoció efectiva. L'any passat es van iniciar 15 habitatges protegits a les comarques de Lleida i un al Pirineu, quan hi ha 2.625 sol·licituds al registre. És a dir, 160 peticions per habitatge, la pitjor ràtio de tot Catalunya. Una desproporció que rau en una oferta insuficient d'habitatge assequible. Carles Sales, el vicesecretari tècnic de l'associació.
22: Cada habitatge de protecció oficial que s'ha iniciat el 2025 hi ha 160 famílies que han demanat un habitatge d'aquesta tipologia, de tipologia assequible, a les comarques de Lleida. Per tant, cal accelerar tot el que és la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl per a construir habitatge de protecció oficial.
21: A la ciutat de Lleida, recorda, la Paeria ja tenen llicència o estan en construcció un total de 400 habitatges assequibles dels més de 1.100 que estan en marxa en aquest moment.
16: I mentrestant, a Barcelona hi ha hagut falera entre les comunitats de veïns per prohibir els pisos turístics als seus edificis. L'Ajuntament ha hagut de multiplicar per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de propietaris que vulguin fer-ho a la seva finca. La primera convocatòria es va publicar el passat mes de febrer i s'hi han presentat més de 80 sol·licituds de blocs. Una xifra molt per sobre de l'esperada, Pol.
2: El consistori ha ampliat 200.000 euros de pressupost i ha allargat el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre. Les ajudes subvencionen, sobretot, les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat per limitar els usos turístics a la finca. Jordi Valls, tinent d'alcalde, ha destacat que l'objectiu és contribuir a l'eliminació dels apartaments turístics a la ciutat.
3: Hem funcionat molt bé. Teníem una previsió pressupostària de 56.000. S'acaben aquests ajuts al final d'aquest any. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
2: En concret, les comunitats poden demanar fins al 50% dels costos de despeses, com poden ser la notaria, el registre o els honoraris professionals. Es poden sol·licitar un màxim de 1.500 euros si es modifiquen els estatuts vigents i 2.500 si se'n creen uns de nous.
16: Passa un minut d'un quart de tres. El govern espanyol assegura que l'acollida humanitària que està desplegant a Ceuta serà temporal i que l'objectiu és que els milers de persones que han arribat no es quedin a la ciutat. La crisi migratòria i el possible repartiment de menors que han entrat a Ceuta ha aixecat recels en alguns partits, com Junts per Catalunya, que tem que acabi tenint conseqüències negatives també aquí a Catalunya. Per això, a partir del setembre, tornaran a portar al Congrés dels Diputats la delegació de les competències en immigració a la Generalitat, una proposta que va fracassar fa gairebé un any. Xavier Balló.
6: De moment, el govern espanyol està centrat en atendre humanitàriament els milers de persones que s'han quedat a Ceuta, que no han sigut retornades immediatament al Marroc, però l'objectiu és que no es quedin allà i això pot implicar el repartiment de menors entre altres comunitats autònomes. La ministra Elma Said ha recordat en una entrevista a l'Hoy por Hoy que l'acollida que estan organitzant a Ceuta no serà permanent i que s'acolliran a la llei.
23: Efectivamente, estamos hablando de una situación que es temporal y una situación extraordinaria.
24: ¿Cómo lo van a hacer, ministra? ¿Cómo van a conseguir que no quede casi nadie?
23: Mire, este gobierno respeta absolutamente la legalidad, somos un Estado de Derecho. También la política migratoria, por supuesto, cumple con la legalidad y siempre poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos.
6: En el darrer repartiment, Catalunya va ser de les comunitats que menys menors va rebre, però Junts ha tornat a alertar que la gestió de la crisi amb els recursos actuals pot ser contraproduent i per això el secretari general Jordi Turull diu que tan bon punt el Congrés dels Diputats reobri després de les vacances, el partit tornarà a posar sobre la taula la transferència de les competències migratòries.
12: El que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. I novament quan allà s'estornuda, Catalunya s'encostipa. I per tant nosaltres més que mai ara posem en valor la necessitat de tenir les competències pròpies.
6: La llei per delegar les competències en immigració, acordada entre el PSOE i Junts, ja va fracassar al Congrés el setembre passat perquè Podemos hi va veure un tarannà racista i va tombar l'Ajuntament amb PP i Vox. De moment, el partit no ha abordat noves converses perquè aquesta vegada sí pogués tirar endavant.
16: Avui a Cambrils també s'han recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017, després dels homenatges d'ahir a Barcelona. Recordem que ahir feia 9 anys d'aquell fatídic dia. L'acte s'ha celebrat al Club Nàutic aquest matí. Cristina Artacho.
25: En aquest punt va ser on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. Un d'ells va ser en Josep Maria Rovira, que 9 anys després de l'incident assegura que no recorda res del moment dels fets.
26: No, el que m'han explicat, jo no ho vaig viure. O sigui, a mi es poso el cap o tal, no recordo ni el dels dies abans. M'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori, més que en el moment. En el moment no vaig viure res.
25: Als seus 87 anys també explica que continua passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible. Afirma que va passar, que cal aguantar-ho i seguir endavant. Durant l'acte s'ha recordat especialment Ana Maria Suárez, l'única víctima mortal de l'atac terrorista a Cambrils.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
27: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
9: Dues gairebé 20 minuts de la tarda, a Barcelona, l'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat la 52a nit tòrrida de l'estiu. És a dir, amb una temperatura mínima per sobre dels 25 graus. En els 40 anys que fa que està en funcionament, mai se n'havien registrat tantes. Segons ha informat el Meteocat, ja hem superat les 51 nits tòrrides de l'estiu del 2003 i les 46 del 2022. Les altes temperatures contrasten amb els anys 2000, 2007 i 2014, quan l'estació no va notar cap nit per sobre dels 25 graus en tot l'estiu. Ara ja portem 5 anys seguits superant les 20 nits tòrrides a l'estiu. Pel que fa al risc d'incendi, continuem en perill, però sí que és cert que ha baixat respecte a setmanes anteriors. Ara som entre el grau 1 i 2 de perill, sobretot al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Quasi ara sí 20 minuts de la tarda. A partir d'ara, els centres de formació d'adults podran acreditar les competències bàsiques de persones que no tenen la titulació. És important perquè permetrà que un treballador que es queda sense feina i que no té cap estudi ni tan sols obligatori pugui demostrar que té el nivell bàsic suficient per accedir a un grau de formació professional i començar a formar-se de debò. La mesura es provarà el curs vinent i es centrarà en les àrees d'electricitat, instal·lació o seguretat. Èlia Pijuan.
1: El Servei d'Ocupació de Catalunya actualment ofereix graus a persones en situació de desocupació, però pocs poden accedir als nivells 2 i 3 on es demana tenir l'ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això la normativa preveu que es facin proves d'accés específiques. Fa 2 anys, per exemple, només el 40% podia accedir a aquests graus. Ara, el Departament d'Educació ha invertit més d'1 milió d'euros perquè aquells que no tenen cap tipus de formació puguin fer aquesta prova pilot on s'avaluaran els nivells de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i competència digital. Actualment, prop d'un 15% de la població de més de 15 anys a Catalunya no té estudis o té l'educació primària incompleta.
9: I l'oficina virtual i també les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer gairebé 5.000 tràmits. Són dos serveis que es van posar en marxa fa menys d'un any per intentar facilitar la burocràcia, sobretot al món rural. Pol.
2: Sí, per exemple, les oficines mòbils són 5 furgonetes amb 5 rutes diferents que un cop al mes visiten uns 200 municipis on abans no hi havia possibilitat de fer tràmits directes amb la Generalitat. En total han fet més de 1.100 gestions, les més habituals, les relacionades amb l'IDCAT mòbil i la signatura electrònica. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
4: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
2: Per altra banda, l'oficina virtual ha fet més de 3.500 atencions. Les més demanades han estat les vinculades al registre de parelles estables de Catalunya, el reconeixement i revisió del grau de discapacitat i el reconeixement de la situació de dependència.
9: En un minut us parlem d'una iniciativa pionera per intentar malbaratar menys aliments.
0: Cadena SER. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
7: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
0: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.

0: en tu.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: A Catalunya cada any llancem a la brossa més de 170 milers de tones d'aliments, que es malbaraten. De mitjana, això són 64 quilos per llar, o dit d'una altra manera,

0: del Departament d'Agricultura. I això s'agreuja a l'estiu, quan som a cavall entre els llocs on vivim i els llocs on estiuegem. Aquest estiu, una companyia catalana ha trobat una fórmula per lluitar contra aquest malbaratament. Vicenç Llarca.
1: La fruita i la verdura són els dos tipus d'aliments que més es malbaraten segons l'últim informe d'Agricultura. Cada any se'n perden 54 milers de tones. Una empresa catalana, tal qual, de Bellpuig, a Lleida, està especialitzada en el rescat de fruites i verdures que, per diferents motius, no arriben al circuit comercial habitual perquè no són estèticament boniques, tot i que tinguin el mateix gust, o millor, que qualsevol altra peça. Les salven i les venen a restaurants o a particulars. Ara, a l'estiu, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda a una entitat social, evitant que els aliments es perdin aquest mes.
2: Vam veure clar que la millor opció era buscar entitats socials que poguessin aprofitar les caixes que els nostres clients no podien rebre i fer-ho arribar a qui més ho necessités.
1: És Gemma Boix, de l'equip de màrqueting de Tal Qual. A través d'aquest sistema han donat més de 3.000 quilos de fruita i verdura fresca a fundacions com Arrels o la Fundació Mona, dedicada a la protecció i recuperació de primats.
0: I encara pel que fa a l'agricultura, les altes temperatures de l'estiu, amb diverses onades de calor successives i la falta de pluja dels darrers mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar també la barema. No són els primers, però sí que és de les més primerenques, aquesta barema, que es recorden. Cristina Artacho.
3: Al Camp de Tarragona i a la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual, si bé la majoria arrenquen aquesta setmana. Aquest avançament els ha provocat mal de caps a nivell organitzatiu, com explica Maria Rosa Blanc, presidenta de la DO Tarragona.
4: La gent doncs, es va molt buscada, les persones per collir, preparar-ho tot, i sobre la marxa tothom vol té urgències i és un component afegit una miqueta així d'estrès, que ja forma part de lo que és la barema, no?
3: Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des del juny fins ara ha fet que els grans no s'hagin inflat, amb la qual cosa enguany seran més petits.
0: L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, està pendent dels resultats d'una analítica per recuperar la normalitat en el subministrament d'aigua al municipi. Des de fa una setmana, la recomanació als veïns és no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per nivells elevats de manganès, un mineral que l'engrogueix. Martí Oliver.
5: La pluja dels últims dies ha fet millorar la qualitat de l'aigua que arriba al municipi d'Olost, però l'Ajuntament continua a recomanar als veïns que n'evitin el consum tant per beure com per cuinar. Ahir el consistori va fer unes noves analítiques per assegurar que els nivells de manganès són els adequats i avui, per curar-se en salut, n'han tornat a fer unes altres. Fons municipals assenyalen que prefereixen ser prudents. Olost ha estat més de 2 mesos sense pluja i això, sumat a les altes temperatures, ha provocat que l'aigua al pantà s'estanqui i que la qualitat baixés. A més, l'augment de consum que es fa durant l'estiu, quan la població creix i es gasta més, per exemple, en piscines, ha eixugat les reserves que es tenien. En tot cas, la previsió és que es pugui tornar a la normalitat entre avui i demà, un cop estiguin els resultats d'aquestes noves anàlisis.
0: A Lleida continua escalant la tensió al Parc de les Vies, on hi ha hagut baralles i altercats els darrers dies. En les últimes hores, la policia ha detingut 7 persones armades amb pals i ganivets que volien tornar a començar batusses. Tot plegat és una venjança de comerciants d'origen pakistanès cap a joves d'altres nacionalitats que els roben i assalten els seus negocis, com kebabs o bazars. Resulta que, en lloc de denunciar-ho, aquesta comunitat s'agafa la justícia per la seva mà, perquè no confia en la policia. Ara els Mossos hi volen posar fi mitjançant la mediació i estan buscant un interlocutor pakistanès que els permeti dialogar amb la comunitat. Maricel Benavarre.
6: Els trenquen els vidres dels comerços, els agredeixen, els roben i no denuncien. Segons els Mossos, no ho fan perquè d'allà on venen no confien en la policia. I per això l'única justícia que coneixen és la que imparteixen ells mateixos. Aquest és el fons de les batalles campals que s'han vist els últims dies a Lleida entre persones del col·lectiu pakistanès i joves d'altres nacionalitats. Ahir a la nit n'hagués hagut una altra, però es va contenir quan el dispositiu policial va trobar pals i ganivets amagats prop del Parc de les Vies. El dispositiu es va saldar amb 7 noves detencions que se sumen a les 5 que hi va haver el cap de setmana. Però els Mossos creuen que aquesta violència no es resoldrà del tot si no hi ha una mediació. Per això, des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del Cos dels Mossos d'Esquadra, es fa una crida al col·lectiu pakistanès de Lleida per trobar un interlocutor. Se'ls vol explicar com funciona la seguretat aquí i que en cap cas es tolera la venjança. La presidenta veïnal del barri del Clot, Montse Salatella, té una paraula per això.
7: Que és el treballar, el civisme, i aquest és una cosa que hem de fer entre tots i on hi ha molta feina per fer.
6: De moment, el dispositiu policial especial format per Mossos

0: I la Guàrdia Urbana seguirà uns dies més tant al Parc de les Vies com als barris de Balàfia, Pardinyes i el Clot.
1: I avui al Festival de Cap Roig, Miguel Ríos.

0: Cadena SER.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Curtí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
2: C'est deux ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
1: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de dos anys de feina, dos anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bel, als cinemes i a CaixaForum Plus.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
9: Carglass cambia, Carglass repara.
10: Tres finalistas, dos retos y una sola meta. Convertirse en la nueva cara de la Fórmula 1. Descubre sus vídeos y vota por tu favorito. Recuerda que si participas, entrarás en el sorteo de una entrada doble para el Gran Premio de España de Fórmula 1. Entra en la web de Santander Talent con As y forma parte de la decisión junto a Banco Santander, As y Cadena SER. Vota, participa y vive el Mad Ring desde dentro.
11: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
12: Me quiso morir.
11: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
13: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
14: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
15: Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
16: Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
17: Em saps que la ràdio està al costat de casa meva.
18: Has vist, eh?
17: Tu saps que els nens d'escola que sempre arribaven tard són els que vivien al costat de l'escola, no? Quan més a prop, més dic, 5 minuts i soc. Per això sempre arribo una mica jo a la ràdio, perquè visc caminant 8 minuts.
18: Tu saps que estem en antena ja, eh?
0: Sí, mira, la llum vermella, home, amb la de ràdio que has fet. T'has posat a parlar just quan s'ha posat vermella.
17: Sí, és que és una mica groga, aquesta llum vermella.
0: Clar, clar, és culpa de la llum. Bona tarda, Malcolm.
17: Bona tarda.
0: Quin tant percent de culpa li atribuiries al teu avi, al mític editor Carlos Barral, de que tu també hagis sigut editor, siguis editor?
17: Bueno, o sea, en part molta culpa, perquè a casa meva, diguem-ne que és la meva cultura, hi havia una biblioteca privilegiada. Jo he viscut i crescut entre escriptors, però sobretot entre llibres. També, vull dir, suposo que el meu avi era una persona molt especial. No va ser un gran pare, però va ser un avi molt, molt didàctic i que ensenyava moltes coses. I jo crec que em va inculcar aquesta bibliopatia, que al cap i a la fi és l'única cosa que faig bé a la vida, i el que em dona íntimament més felicitat. Hi ha coses que em donen més goig, òbviament, però felicitat, diguem-ne, completa, intel·lectual, és la lectura i clar, de la lectura. Jo el que sóc és un lector professional. De la lectura a l'edició, doncs sí, hi ha un pas.
0: T'he llegit dir en una entrevista en què et fèiem parlar del món de l'edició, que et deien com ha de ser un editor. I tu deies, els editors en general som bastant imbècils.
17: És veritat. I més d'una època... Perquè els editors és un ofici humil, l'edició. Era un senyor que imprimia i gestionem el talent dels altres. Però en un moment determinat de la història ens vam començar a creure que els protagonistes eren nosaltres. I que sóc jo, i el meu catàleg, i el que jo he publicat, i comencem a dir xorrades com que jo he descobert algú, o fins i tot inventant històries per, no sé, per donar-nos importància, i aleshores crees un perfil d'editor que, sí, diguem, que científicament podríem dir que és un imbècil.
0: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'editor, columnista, professor literari i col·laborador radiofònic de programes com El Balcó, amb l'Anna Puigvoltes, el Malcolm Otero.
16: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Comença el tema de Llavis de memòria del Malcolm Otero amb la versió que el músic francès Ben L'Oncle Soul va fer l'any 2010 del clàssic Seven Nation Army, una cançó, Malcolm, que per tu i per la majoria de la gent que l'escolti representa bon rotllo.
1: Molt bon rotllo. Jo saps que aquest moment de les festes que fas una mica de DJ i poses una cançó, sempre penso aquesta, i és una cançó, la versió original també, la de White Stripes, també dona bon rotllo, però aquesta jo crec que té un algo que, no sé, l'estaves posant aquí i ara veus que estava ballant, tranquil, és que dona molt bon rotllo. Jo sóc molt això, com deien el Gil de Viedma i els seus amics, partidari de la felicitat. Aleshores, aquesta cançó em porta felicitat.
0: Tu ets bon rotllista.
1: Molt bon rotllista. I a més, tu saps, això es veu quan la gent veu. Jo he estat bastant bevedor, i quan la gent que veu i es posa a borde, pues ja saps com té l'ànima. Jo quan bec, exaltació a l'amistat i amor.
0: Clar, quan ets un desastre amb potes, com ets tu, i no ho dic jo, ho diuen amics teus, ser bon rotllista és l'única sortida per sobreviure.
1: Sí, no, bueno, vull dir, perquè jo sobretot el que sóc és una mica impuntual. Ara que vam anar amb el programa, sóc impuntual, no.
0: Ha sigut puntual, eh?
1: Avui he estat impuntual, sí, puntual. No, el que sóc és optimista. Jo sempre penso que hi haurà menys tràfic, que arribaré abans, que no tindré cap problema i que la ciutat és més petita del que és. Però vull dir que és optimisme. Jo el que... aquesta cosa meva amb la puntualitat és optimisme pur.
0: De fet, algú que et coneix molt bé, com és el Santi Jiménez, el delegat del diari AS aquí a Catalunya, em va dir, a quina hora és el programa? A les 3, cita'l a la 1:30.
1: Ja, quan em van citar a 3:15, vaig pensar, arribaré 10 minuts abans. A 3:15
0: has arribat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. No, acostumo... És veritat que faig també ràdio amb el Santi Jiménez, i amb ell tinc el problema que és el que estava explicant al principi, que aquell estudi de ràdio està molt a prop de casa meva, i això ja passa a l'escola. Els nens que viuen al costat de l'escola són els que sempre arriben tard, perquè et confies, perquè... I això ara se'm passa una mica això. Però sempre dic, penso que caminant són 8 minuts i són 10, saps? Aquesta cosa una mica. Però la resta de ràdios no en col·laboro, que ara col·laboro bastantes, no acostumo
0: ara
1: a arribar.
0: Ara estàs a RAC1, estàs a Catalunya Ràdio, estàs a la SER,
1: exacte,
0: falta no, Ràdio Estel i ja ho tens tot, eh?
1: Sí, Ràdio Estel no sé per què no m'agafen. Però no, en aquestes altres ràdios no acostumo a... Només faig patir el Santi Jiménez, no a ningú més.
0: Però ets impuntual o ets un desastre? Perquè en entrevistes que et feien tu deies, és que sóc molt desendreçat, és que...
1: No, perquè jo sóc desendreçat. Sóc, per combatre el meu desordre, el que sóc, tinc és rituals, rutines. Jo sóc una persona molt rutinària, faig les coses, sempre deixo les claus al mateix lloc per no perdre-les. Vull dir, sóc una persona com ordenada i desordenada al mateix temps. Però sóc molt apurant molt des de la universitat, l'últim minut, sóc una persona així i que treballo una mica millor amb pressió, quan el termini és una mica més curt i tal. Però, bueno, vull dir que jo faig una mica paròdia de mi mateix i vaig dir que sóc un desastre, però, bueno, vull dir, m'han arribat als 52 anys i no va malament.
0: I bé,
1: sí.
0: Sí, ets una mica un tecnòcrata del teu propi caos. Tu t'entens dins del teu
1: exacte. No, sí, i és, per exemple, jo, en aquests altres programes que fem de ràdio, el guió, el programa és el dissabte a les 2:30,
0: jo és gusto... l'Il·lustres Execrables.
1: Exacte, és que no sabies que voleu llibre.
0: A veure, hem d'intentar no fer molta promo perquè no toquen el crostó, però a la vegada no anem a fer el ridícul, també.
1: Exacte.
0: Sí, és un programa premiat, vull dir.
1: Exacte, no, aleshores aquí jo el guió l'entrego normalment a les 4 del matí, del divendres. Vull dir, quan entren la gent a la ràdio, acaba d'entrar el guió calentet. Vull dir, en aquest sentit, perquè quan van començar a fer aquest programa, jo era un oficinista, diguem-ne, i començava a fer aquest... ho feia després de la setmana. I ara ja m'he acostumat i ja sempre començo a fer el guió a les 6 de la tarda, o 7 de la tarda, o 8 de la tarda, o 9 de la tarda, de la nit ja del divendres.
0: I per dur a terme la teva feina com a editor, això de ser caòtic i a la vegada bon rotllista, és un pro, és un contra?
1: Bueno, jo, clar, tots tenim alguna cosa que ens compensa. A mi em compensa la lectura. Jo sóc una persona activa, més que desastrosa, que sóc una persona com que es mou molt i tinc una mica d'hiperactivitat, I la literatura em reposa. És un moment que tinc concentració màxima. Això
0: és el teu refugi.
1: És el meu refugi. Aleshores, aquí ja no hi ha res, ja no hi ha soroll, ja sóc una persona calmada i que tinc molta capacitat de concentració per llegir. Aleshores, tots som una mica d'una cosa i una mica d'una altra. Jo sóc, la meva concentració potser està al 100% en el món de la... de la creació literària, de l'observació de la creació literària.
0: Tens un raconet de lectura?
1: No.
0: O qualsevol lloc que no, t'hi pots posar?
1: No, vull dir, jo no llegeixo bé al llit. Per exemple, la meva dona, que també és escriptora i que té una acadèmia d'escriptura que es diu la Forja d'Història, si voleu aprendre a escriure ja sabeu. Per cert, jo he fet classes també i he descobert que és com ser editor, perquè és com veus el talent des del principi, no? La gent que té talent, descobreixes de seguida qui té talent i qui no. I la meva dona, per exemple, ho pot fer tot al llit. O sigui, pot llegir, treballar, jo no. Jo ja...
0: Tu pots adormir-te,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, i puc veure una pel·li, si cal, però no hi ha una... Però una la lectura, no. Si jo estic... Jo he de llegir assegut, més o menys. No cal que... No cal, i, bueno, però he llegit al grup. Jo, si tinc un llibre, jo si viatjo, per exemple, i un avió, com és tan habitual, no? Pues mira, jo... Hi ha un retraso de 4 hores, a mi això, si porto llibres, no m'importa. Jo, si jo vaig amb els meus llibres...
0: Jo estic
1: tranquil i la vida ja sé que és tranquil·la.
0: Que una de les teves tasques com a editor és barallar-te, en el bon sentit de la paraula, barallar-te amb l'escriptor, no?
1: Sí, és una mica un combat a floret, o sigui, no hi ha sang, perquè decideix ell, no tu. Tu has de dir, això no funciona, això està malament, aquest personatge, per què aquest personatge parla igual el filòsof que el jardiner?
0: O sigui, toques continent i contingut.
1: Sí, tot, el que pots. És veritat que el món de l'edició en aquest país és una mica complicat, perquè la gent diu, no, és que als Estats Units, no, Carver, l'editor, com intervenia? Però clar, és que un editor als Estats Units fa 12 llibres l'any, i aquí un editor d'una editorial més o menys gran, pues segurament fa 70, hi ha 52 setmanes, vull dir, hi ha 40 setmanes, vull dir, hi ha més de... Ha, si portes 3 llibres a la setmana, no tens temps de fer-ho tan exhaustivament. Però és cert que a mi el que m'agrada és intervenir al text. És a dir, escolta, i aquí no te n'adones que aquest personatge no... Aquí, això que fa no té cap sentit. I sobretot a mi em preocupa una cosa, que t'importin els personatges. El pitjor que pot passar quan ets un lector és que tu estàs llegint un llibre i hi ha un moment que te n'adones que no t'importa el que li passi al personatge. Això és el pecat màxim de l'escriptor. Que per algun moment es despista i deixa de crear aquesta empatia amb el lector, i aleshores, en el moment que no t'importa el que li passa al personatge, als personatges, és que no t'importa el que passi a la novel·la, ja has perdut el lector.
0: I el pecat màxim de l'editor quin és?
1: Doncs... No aconseguir... Quin és el fracàs de l'editor? No és vendre poc o tenir crítiques dolentes, que això et pot passar sempre, no? És que no passi res, perquè tu vols, quan publiques un llibre, els calés són teus o d'un empresari, és igual, però hi ha un risc allà, el que vols és que això tingui alguna importància en el debat públic. Que algú que parli, que algú li... Que uns lectors diguin, no, aquest llibre m'ha arribat, o no m'agrada, si m'agrada. Quan no passa res...
0: La indiferència.
1: Quan hi ha un silenci públic en un llibre, això és el... T'has equivocat.
0: Que en tots aquests anys que has hagut de barallar-te, en el bon sentit de la paraula, amb tants escriptors, sempre has arribat a una entesa, o hi ha hagut algun de dir, mira, que t'ho editi la teva tia Maria, perquè això no... Aquí no ens trobarem.
1: No, home, perquè com sempre... Vull dir... Sempre ha arribat una entesa, a vegades perquè s'ha dit i ha deixat coses que no havia de deixar, saps què vull dir? A vegades dius, perquè l'autor és sobirà, tu no, el llibre és seu, no teu, és ell qui signarà el llibre. I a vegades que tu dius, això no funciona, això, i el diu, no, avui, sí, i ho deixes, i a vegades la crítica et dona la raó, o el llibre no acaba de funcionar, i tu penses que ja ho sabies, però bueno...
0: Has de cedir,
1: perquè no, el llibre no és teu, és seu.
0: Quines serien, segons tu, les principals característiques d'un bon editor?
1: Primer, tenir olfacte, criteri, no? Ser un bon lector, perquè
0: llegir
1: a vegades...
0: Molt, clar.
1: Hi ha gent que diu, no, és que vull ser editor, diu, bueno, pues clar, és que si no tens aquesta malaltia no pots ser editor. L'editor és una persona que està sempre amb els llibres. Això primer, tenir criteri, tenir olfacte. Després, ser un bon editor també és saber tractar els autors. Ser un interlocutor vàlid davant d'un autor. Perquè no hi ha res més absurd que tu, com que l'autor trobi un editor, parli del llibre i trobi que l'editor no està al nivell per parlar del llibre. Això no, aleshores ja es converteix en un packager, no és un editor. I després, que és la part que a mi sempre m'ha faltat, entendre molt bé que tu estàs intentant alimentar intel·lectualment el món, però que és un negoci. Que és un negoci. No?
0: I poses més cor que cap per aquí.
1: Clar, no vull dir perquè jo moltes vegades te n'oblides de que tu dius... perquè els editors no publiquem el que volem. L'edició és un sector possibilista. Tu publiques el que pots. No dius, ah, jo vull publicar demà Philip Roth. No, Philip Roth el publica un altre. I té un... Doncs tu publiques el que pots. Com que és possibilista, tu acostuma't a vegades, confons el que a tu t'agrada con el que has de publicar. Vull dir, tu, el que és publicable... O sigui, tu, hi ha una cosa que deia T.S. Eliot, que deia, no estem aquí només per publicar llibres món, sinó per impedir que alguns llibres es publiquin. Doncs tu ja saps el que és publicable i el que no és publicable, però a vegades confons el teu criteri, el teu gust con el, amb la personalitat de l'editorial, perquè potser no és teva. Jo he estat molts anys a Destino, i Destino és una editorial que m'encanta per descomptat, avui que s'ha donat el Premi Nadal, però... És una editorial que es va crear l'any 44, no és teva. Tu pots posar una mica la teva personalitat en l'època que tu ets el director literari, però el que no pot ser és que no pots pensar que és teva, perquè té una tradició, té una personalitat que és més gran que tu. Aleshores, a vegades t'equivoques i creus que el que és bo, ja, si és bo, ja és perfecte. I a vegades les coses bones no funcionen perquè no és el moment, no és el segell, no és el... Vull dir, no, ser bo no és, és una condició indispensable, però no és, la, però no és tot.
0: Clar, la resposta del públic...
1: No, perquè passa... Sí.
0: No, tu no la saps, és la fórmula, vull dir, clar, meravellosa, no, però, no, ningú
1: però,
0: la sap.
1: Però tu saps que jo sempre em qüestiono com a editor, no? Jo saps que jo soc expert amb l'Ulisses de James Joyce, és una cosa que dono.
0: En parlaré.
1: Sí, aleshores... Jo sempre em pregunto com a editor, si m'arriba aquesta meravella, jo hagués tingut el criteri per dir això es publica? O hagués pensat, aquest tio està boig, cada capítol diferent, de fet la història comença en el capítol quart... No, jo, potser, no sé, vull dir, s'ha de ser molt bon editor, com va ser l'editora de Shakespeare and Company a París quan va publicar l'Ulisses, per veure que aquest llibre era una obra mestra. I, o sigui, i t'has dedicat molt de temps, perquè la literatura requereix temps, però també temps mental. I que això és una meravella, això és una obra mestra de la literatura. Clar, si no te n'adones, el normal és que diguis això no es pot publicar, perquè si no s'entén, que és una xorrada. No?
0: Però això és un cíclic de la història, no? De llibres que ara són clàssics, que en el seu moment va costar moltíssim d'editar perquè ningú el volia publicar.
1: Sí, però el talent flota, eh? Sí, el talent mai està en un calaix i queda 150.000 anys sempre. I algú, hi ha tanta gent buscant talent que hi ha sempre algú que diu i aquest manuscrit i acaba tenint el lloc que es mereix.
0: I també t'has d'enamorar del llibre que vas editar, encara que sigui de l'autor. Tu necessites estar enamorat?
1: De l'autor no, del llibre sí, de l'autor
0: sí,
1: no.
0: Sí. Vull dir que no siguis tu l'autor.
1: No, clar, no, jo dels llibres sempre m'enamoro. Vull dir, si no... Mira, això és una espiral d'entusiasme. Tu creus molt en el teu llibre i li expliques al comercial, el comercial li explica al venedor, el venedor li explica al llibreter i el llibreter al lector, no? Si tu no t'ho creus, si no hi ha un enamorament real i ho fas com així, mira, és un llibre molt bo, que va, no sé què, al final aquest entusiasme és tan petit que com es va fent petit cada passa, vull dir que quan tu li expliques a la comercial es fa una mica més petit, la comercial ja una mica amb menys passió li explica al venedor amb menys passió i al llibreter. Si tu tens un entusiasme molt petit, el que li arriba al lector és res.
0: Si tu ets un promiscu literari.
1: Exacte. Vull dir, no, sí, perquè això és com una mena de paternitat, és una mica coronos devorando a sus hijos, perquè tu vas, crees un llibre, tens una passió absoluta per aquest llibre, és el millor llibre que has publicat, però la setmana, 10 dies després, tens un altre llibre i has de tornar a explicar el llibre amb la mateixa passió. És una mica... Això costa d'entendre al principi, perquè tu no pots, vull dir, tu vols estimar els teus fills igual, a tots igual, però és molt complicat. Hi ha llibres que saps que aquest no és tan bo com... Això que dius és també molt bo, però el que havies publicat fa 10 dies era millor, a vegades és una mica complicat, perquè els editors també mentim i ens mentim una mica per sobreviure en aquesta roda de que treus molts llibres l'any i cada llibre ha de tenir el teu amor, diguem-ne, no?
0: Camal, com si no m'equivoco, vas començar en el món de l'edició treballant a petites editorials madrilenyes, ens situem a mitjans dels anys 90, quan a la meseta ho començaven a petar grups com Dover.

0: Serenade de Dover sonant al llapis de memòria d'aquest home de lletres, que és el Malcom Otero, una cançó que el grup liderat per les germanes Cristina i Amparo Llanes va publicar l'any 1997 dins del seu segon disc, el Devil Came to Me, que ho va rebentar molt fort.
1: Sí, jo tinc un amic, Julián Miñuales, l'editor de Libro del Cultrum, que bateja aquesta música com anglo-canyí. I m'encanta. La veritat és que jo a Madrid coneixia una mena de novieta d'un del grup que es deia Trippi, crec que per a la panxa, no per el que tots esteu pensant, I en aquell moment, que era un moment...
0: Sí, transporta aquesta època, eh?
1: Sí, em porta aquella època, i una època que sortia bastant per les nits i tal, allà a Madrid, perquè Madrid ja sabeu que és molt activa, i que m'ho vaig passar molt bé, que és la veritat.
0: Que vas viure 20 anys a Madrid.
1: Sí, 18, sí.
0: Quan hi vas?
1: No, o sigui, quan tenia 7 anys, les meus pares tenen feina allà, marxem a un poble que es diu El Pedrete, que es diu Ràpid, on... Tinc un dels meus millors amics, Jovic Keuchkerian, que és l'actor aquest de La Casa de Papel i tal. I vivíem allà, i clar, érem els catalans. Vivíem una casa tal, la casa dels catalans. I després ja em vaig canviar, ja vaig anar a viure a Madrid i tal. I quan vaig tenir l'oportunitat, vaig tornar una mica a Ítaca, que era aquesta Barcelona somiada, que després no s'assemblava molt al que jo pensava. Però, perquè jo venia aquí el Nadal, anava més a Calafell, però bueno, venia aquí també Nadal, Setmana Santa, festius i tal. I vaig tornar a una Catalunya que pensava que era diferent i després, bueno, pues s'assemblava.
0: No,
1: està bé, m'encanta Barcelona, eh? És una ciutat de la que estic enamorat, però bueno, no és, òbviament, tot el que t'imagines sempre és millor de la realitat.
0: És dur ser català i del Barça a Madrid?
1: A veure... Té més gràcia, o sigui, vull dir, quan era molt nen ho vaig passar una mica malament, però he de dir que té més gràcia ser del Barça a Madrid que ser del Barça a Barcelona. Vull dir que jo recordo...
0: Depèn l'època que enganxis, també estàs 18 anys, ho vas enganxar tot.
1: No, jo vaig acabar totes les dolentes, la majoria. Jo recordo anar a la universitat i entrar l'última allà i quedar-me a la taula de darrere perquè sabia que el Barça havia perdut, el que sí. Però... té gràcia estar a la contra. I quan vaig venir aquí, quan vaig tornar a casa, diguem-ne, doncs clar, em vaig adonar que jo era lo normatiu, diguem-ne, no? Però clar, ja no es pot canviar d'equip, jo això del Barça ho porto molt endins.
0: Que ara citaves a un dels teus amics d'infància, que és el Hobbit, que suposo que molts ja sabeu qui és, actor, escriptor, un boxejador, que bé, que et fot una hòstia i t'empadrona a Logroño. Bueno,
1: perdona, ell sempre recorda que de nens jugàvem a fer boxa i li vaig posar un ull blau, eh? Jo, eh?
0: Fes-ho ara.
1: No, ara
0: fes-ho ara, Malcom.
1: Ara no m'atreveixo.
0: Que, com dèiem, comences a treballar en el món editorial a Madrid.
1: Sí.
0: Quina va ser la primera oportunitat?
1: Bueno, hi ha una editorial molt petita, que es deia, Viamonte, i que buscaven un editor. I aleshores jo no sabia ni què era. O sigui, jo vinc de família d'editors i sabia una mica, però no coneixia la feina. Jo pensava que si tenies bon gust, el que dèiem, ara jo sabia llegir bé, jo era un lector, jo portava una revista literària a la universitat, era tot molt cursi el que fèiem i ens citaven nosaltres mateixos, era terrible, però pensava que era molt fàcil, li vaig arribar i vaig veure que era complicat. I era una cosa fàcil per mi, perquè era fer clàssics, o sigui, vull dir, coses que ja havia llegit abans, no? Però, bueno, era difícil, després vaig veure que el procés, que hi ha una cosa tècnica, veure, repassar les proves, vull dir que vaig aprendre una mica l'ofici i... Però clar, jo vaig estudiar econòmiques i filologia, les dues coses, i encara no sabia quina de les dues seria la meva carrera professional. Aleshores treballava a Canal Plus en aquell moment, jo.
0: Però
1: d'economista.
0: D'economista.
1: O sigui, començava, acabava de sortir la carrera. I clar, aleshores vaig veure que això no feia per mi, això jo em veia ja trajat i parlant de números tota la meva vida, en el departament de qualitat de Canal Plus. Vaig pensar, això no fa per mi. I aleshores... vaig com veure l'oportunitat de que el grup Prisa em portés a Barcelona i un cop aquí vaig fer la feina i vaig començar a buscar en el món editorial, que no va ser tan fàcil tampoc, perquè jo amagava el meu segon cognom.
0: No tiraves de cognom?
1: No, és que això és el que em feia por. Jo havia entrat en el món editorial, m'agradava el que feia, però no volia ser el net de Carlos Barral.
0: Que és el que molts no haguessin... Ho haguessin fet totalment al contrari.
1: Sí, no, però era complic. Sí, però no volia fer. Òbviament tenia alguns contactes familiars que em van ajudar. Entre d'altres, la gent Mercedes Casanovas, que havia treballat amb el meu avi. Però no volia anar, i de fet, si a les ràdios o tot arreu, mai...
0: Ets Malcom Otero.
1: Malcom Otero. Sempre em trec el Barral perquè és una comparació que em deixa

0: A més, vull dir que és com, no sé, és com si ets actor i és el fill de l'Ende Lund, pues no, no, no.
1: Sí, sí, jo fos Jordi de l'Olmo, no?
0: Exacte.
1: No, jo aniria amb cognom a tot arreu, però això, això va a gustos. Malcolm, he llegit una descripció d'un perfil teu que deia: el Malcolm Otero va decidir dedicar-se a editar per salvar el seu fetge.
0: Bueno, no, no,
1: ara tinc la teva aprovació, crec, aquest perfil, eh?
0: Bueno, no, vull dir, és veritat, jo no he estat mai tan bevedor com juerguista. Jo sóc una persona, com deia, molt sociable. El que es diuen en anglès un party animal, ara ja no, ara òbviament ja no surto mai, tinc criatures i una vida tranquil·la, però una època sí que m'ha agradat una mica això de sortir i tal. I és veritat que, com que et deia abans, que a mi el món de la literatura és el que em salva de la vida excessiva. Perquè hi ha un moment que jo tinc una vida que pot ser molt, molt activa i després tinc aquest moment de calma. Que és... Aleshores, en aquest sentit, l'edició, que m'ha forçat a estar moltes hores davant d'un llibre, un manuscrit, doncs m'ha portat a una vida més tranquil·la. Però bueno, el sector de l'edició és bastant actiu per la nit, eh? Té una nit activa.
1: Crec que funcionen molt bé els brainstormings etílics, que d'aquí surten grans idees.
0: Bueno, pues et diré una cosa. Un llibre que vaig fer amb Ignacio Martínez de Pisón, que es deia Partes de Guerra, que és un llibre boníssim, que són contes de la Guerra Civil de molts autors, ordenats de manera cronològicament per la guerra, és a dir, començant pel 36 i acabant el 39, però d'autors de qualsevol època. I es deia Partes de Guerra, perquè són trossets de guerra. I és aquest llibre tan bo se'ns va acudir una nit al Jardineto, que és un lloc on anem molt, i sempre, quan presentava aquell llibre en aquella època, sempre deia, normalment, dels bars no surt res més que l'amistat, i aquí també surten projectes. Mira, aquesta conversa amb un autor amic, però va sortir d'una idea, com dius tu, etílica.
1: O l'editorial Malpasso. El nom va sortir aquí, també.
0: El nom va sortir aquí.
1: D'un brainstorming etílic, que dius tu.
0: Sí,
1: que a part d'un home de lletres, també ets un home de bar.
0: Sí, que, vull dir, sí, diríem que sí. Ara el que passa és que bueno, també tinc... Soc pare de dues criatures de 11 i 7 anys i ara em toca una mica una vida més tranquil·la. I ara pues, estic més calmat. Abans sortia molt i ara surto poc.
1: Lo just.
0: Surto poc, però bueno, tinc la sensació que ens passa a tots. Vull dir que no és una cosa meva.
1: Que els homes de bar acostumeu a tenir molts amics, no? Ja n'hem citat uns quants, el Hobby, que el Santi Jiménez. A quins grans amics ens hauríem d'afegir més en aquesta llista?
0: Bueno, hauríem d'afegir un que es va morir, que era una de les persones més importants de la meva vida, que és Félix Romeo, que és un escriptor fantàstic, que era un presentador de La Mandrágora, potser el millor programa cultural que s'ha fet a Televisió Espanyola, i que era una amiga de Saragossa, era tot excés, era una persona totalment excessiva, sempre cridava «Viva el talento!», era una persona tal. I, bueno, i forma perquè jo tinc com ciutats on tinc molts amics que tinc com una altra família. Tinc molts amics a Madrid, molts amics aquí a Barcelona, també a Saragossa, també a Màlaga. I a Saragossa tinc una família que, diguem-ne, que el pare d'aquesta família, tot de manera figurada, era Félix Romeo, i era una persona molt, molt important. Ell era una persona que tu tenies una idea, tens que escriure un article, tens que escriure una novel·la. O sigui, és una persona que creava autors, creava escriptors. Era una meravella. Jo crec que hagués estat un editor meravellós, però era una persona que llegia d'una manera... Jo dormia sempre a casa seva, quan anava a Saragossa, anàvem a sopar, bevíem, exacte, això dels bars que tu dius, arribaven a casa a les 2 a les 3 del matí, jo anava a dormir com una persona normal que havia de reposar, i ell es posava al saló, al menjador, a llegir fins que es feia de dia. Era una màquina de la lectura. Una màquina.
1: I el Malcolm Otero ha volgut incloure al seu llapis de memòria una cançó dedicada al Félix Romeo.

0: Moriria por vos, d'Amaral, és una de les cançons que hem trobat a Llavis de la Mòria, de l'editor, professor literari, col·laborador radiofònic, el Malcom Otero, que és una cançó que, com dèiem, les inclòs
1: no, és que
0: en la
1: cançó...
0: memòria del Félix Romeo. Anna... Així que tot teu, Malcom.
2: No, aquí a Saragossa anem a un restaurant que ja ha tancat, que es deia Casa Emilio, perquè Emilio s'ha jubilat. I no, vull dir, cantàvem, no sé si es pot dir cantar, ¡como Nicolás Cage!
0: Exacte, en castellà es diu berreava.
2: Exacte, no? I copejaven les taules. Un dia que em vaig trobar a Amaral, li vaig dir que per mi, que l'admiro molt i tot, però que per mi ella és Félix Romeo, perquè sempre que... mira que ella té himnes també, això de som mis amigos i tal, però sempre que només sentir la seva veu ja penso en Félix Romeo i les barbaritats que feien, no?, amb les seves cançons, com destrossaven les seves cançons a Casa Emilio.
0: Que el Félix ens va deixar super d'hora, amb 43 anys, o sigui, no és algo que t'esperis.
2: No, mira, jo estava a Mèxic, perquè hi ha un festival que es diu Hey Festival, estava allà a Jalapa, crec que era aquell any, i la meva dona, que és una santa, sap que jo quan em desperto agafo el mòbil i miro el País, miro la premsa. I clar, no es volia que jo em despertés i llegís la mort del meu amic per la premsa. I trucant per telèfon i no em trobaven, i ara hi ha una frase una mica cruel. Però jo aquella nit, bueno, compartia habitació amb un escriptor que es deia Carlos Velázquez. I clar, va trucar la meva dona, òbviament em poso a plorar, molta estona, i després me'l trobo a l'esmorzar ja a les 10 del matí i em diu, Malcom, oi, carnal, llorar per un amigo está bien, pero dos es de puto. I vaig pensar, quina crueta, quin humor negre, però bueno, va venir bé. Òbviament vaig agafar un avió i vaig tornar i tal, però sí, la veritat és que Félix era el motor creatiu més gran que he vist mai. Era la persona que et feia... Hi ha gent que et fa millor i gent que et fa pitjor. I era una que tothom que s'apropava a Félix Romeo sortia millor persona.
0: Clar, fer-se gran és anar acumulant pèrdues.
2: Ostres, sí.
0: Tu com ho portes?
2: Doncs mira, l'altre dia volia fer un exercici que no m'he atrevit, és esborrar els números de la gent morta al meu telèfon. I clar, és molta, no? Ja comença a passar dels 50, es comença a morir molta gent. I jo ho porto com tot malament. És difícil, no hi ha... Vull dir, no està ben fet el protocol de la mort, no saps... Quan se't mor algú proper, de fet, no saps si realment vols que et donin el pèsam o no... No saps
0: molt... Falta molta cultura del dol, que el teu amic escriptor mexicà et va fer la broma perquè ells la tenen.
2: La tenen molt, sí. És veritat que jo sempre, abans t'ho deia fora d'antena, que a mi a Mèxic sempre em passen coses relacionades amb la mort. Un viatge que estàvem a Mèxic un estiu, una tia segona meva es va ofegar, una cosa molt, molt dramàtica, i clar, pues, òbviament va canviar totes les vacances perquè havíem de fer moltes gestions allà, i a més era molt, com és Mèxic, que és una cosa que té aquest punt delirant, tu trucaves a la morgue i deies, preguntaves per la meva tia i deia, pues sí, aquí està, no se preocupe, trucaves dues hores després, pues no, aquí nunca estuvo, no sé de qui m'està hablando, i trucaves després, sí, com no, aquí està, aquesta cosa que te creava una certa tensió que...
0: Això sí que és un caos.
2: Sí. Però bueno, sí, la veritat és que Félix Romeo, mira, jo m'he casat tres vegades amb la mateixa dona, però una cosa una mica absurda. I una d'elles...
0: Bueno, us agrada celebrar? Ja
2: sí, no, ja vam pensar que si ens separem ens hauríem de divorciar tres vegades, seria més difícil. I una de les vegades...
0: Passar tres advocats, eh?
2: Tres advocats, sí. I ell, i pobre Félix Romeo, que d'aquestes tres va ser una el 16 de setembre, una altra era a finals d'octubre, i ara una altra gener. I entre la primera i la segona es va morir. Ja no, la segona la vam fer una boda molt rara, que ens vam casar al Serengeti, a Àfrica, amb 50 amics. I ja aquí no va poder venir. I recordo, perquè l'altre dia vaig veure el vídeo, no és que posi el vídeo de la meva boda molt sovint, però el vaig veure que estava a ordenar arxius, i vaig veure que en el discurs gairebé em posava a plorar quan deia que no havia pogut estar Félix Romeo, el gran Félix.
0: Que un altre dels teus bons amics és l'escriptor Enrique Vilamates.
2: Sí.
0: Que crec que compartiu, almenys fa uns anys compartíeu, que tots dos sou o éreu membres de l'Ordre dels Finnegans.
2: Sí.
0: Què és això dels Finnegans?
2: Bueno, és una mena... Això és com l'Ordre de Toledo de Buñuel, és una cosa absurda. I és que ens vam... Primer, Eduardo Lago, l'escriptor Eduardo Lago i jo vam començar a anar a Dublín el 16 de juny, que és el Bloomsday. Després Antonio Soler, després Jordi Soler, després Enrique Vilamates... Van... I és un grup, és una ordre, que l'única condició és que has de posar això a les teves solapes, als teus llibres, cosa que no complim cap de nosaltres. No sé si pensa que Enrique encara ho fa. I després el que ens agrada és expulsar. gent de l'ordre. Aleshores, deixem entrar algú per expulsar-lo. I ja darrerament, perquè ha estat més complicat anar a Dublín, volem fer una cosa molt rara, que és perquè un any que vam anar allà, hi ha una, a Dublín, hi ha un parc, la gent llegeix un tros de l'Ulisses. Nosaltres ho fèiem en castellà, llegien l'última frase.
0: Si anàveu pel James Joyce, eh?
2: Sí, pel James Joyce, sí, sí. Jo, tots som fanàtics de l'Ulisses James Joyce. I aleshores vam anar, hi ha un parc on cadascú llegeix un trosset de l'Ulisses. I nosaltres fem l'última frase del capítol 6è, que és el de la mort, i diem, gràcies, que grandes estamos esta mañana. Però un any, que estàvem gamberros, vam cridar Gibraltar irlandès. No sabem molt bé per què va sortir. I això va tenir molt, molt bona acollida allà a Dublín, i aleshores estem pensant fer un acte a Gibraltar reclamant per Irlanda el panyó. No, vull dir que tot no és molt absurd, és tot de broma. O sigui, l'única cosa seriosa és l'Ulisses.
0: Que us agrada l'Ulisses, James Joyce.
2: Però que l'Ulisses té molt humor, és una cosa que té molt humor, perquè a més és un, com diuen en anglès, un fonètic fanàtic, i és molt divertit. Nosaltres juguem una mica en aquest humor lluïcià i fem aquesta ordre que no té cap sentit, que ens expulsem, ens autoexpulsem, després ens reincorporem i tal, i està bé.
0: Sí, que per ser editor s'ha de ser una mica imbècil i per ser membre de l'ordre s'ha de ser una mica idiota.
2: Bueno, no, jo no vull dir que en el meu cas sí, en els altres no, són tots. No, el que s'ha de tenir és una mica capacitat de l'absurd. Vull dir que això està molt bé. Però bueno, tots ens... Vull dir, és una ordre de broma en el que ens prenem en sèrio un llibre que, al canvi, si jo li he dedicat moltes hores de la meva vida. De fet, faig classes de l'Ulisses moltes vegades. De fet, he fet una cosa que és absurda, que és fer classes de l'Ulisses per professors. Explico a l'Ulisses capítol a capítol i així ja no se'l llegeixen i fan veure que se l'han llegit. És així, la vida universitària.
0: Bueno, és el Quixot irlandès, no, l'Ulisses? Pensem una idea.
2: Exacte.
0: El James Joyce ha passat per Il·lustres Execrables?
2: Sí.
0: O sigui, era un...
2: Sí, era molt...
0: Un gualtrapa.
2: Bueno, era un senyor molt... Escrivia cartes, escrivia una carta d'amor a la seva dona, Nora Barnacle, i després, 10 minuts després, quan la carta encara estava a la bústia, escrivia una carta a ese hijo que tiene seguro que no es mío, i feia coses terribles, una gelosia, després... Bueno, era un senyor que no estava, no hi tocava del tot per la vida pràctica, i molt egoista i tal, però bueno, un escriptor genial.
0: Que, com dèiem al principi, els Il·lustres Execrables és la secció que feu el Via Lliure del Xavi Bundó de RAC1, sí. Que ha guanyat molts premis, sí. Que són traieu els drets bruts de celebritats.
2: Exacte,
0: de la història.
2: Exacte, sí.
0: Normalment us trobeu que tothom té drets bruts?
2: Sí, ha passat alguna vegada que no. Passàvem a buscar Bruce Lee, no. Vam buscar Bruce Lee.
0: Fuxant, no?
2: No, perquè pensava que aquest tio estarà fotent hòsties per a tot arreu, i no. Era un tio bastant avorrit, a més a més. Vull dir que hi ha algun que busques, però normalment passa al revés, que comencem a fer, veus que sí que tenen, però et cau bé i dius, va, la gent per més endavant.
0: Heu indultat a molta gent?
2: Sí, va, Lola Flores, per exemple, la vam indultar. Sí, vaig dir, va, aquesta tia era una tia molt lliure, al final, cap i la fi, i la vam deixar.
0: Quan no tinguem idees ja tornarem.
2: Exacte.
0: Entenc que el teu avi, el Carlos Barral, no té xitxa per un Il·lustres Execrables, no?
2: Bueno, no sé què diria... el que deia abans, no era un pare modèlic, perquè això es va passar viatjant mitja vida, amb això, perquè va ser bastant pioner en la idea de Llatinoamèrica des de Barcelona, en instaurar Barcelona com la capital de l'edició iberoamericana. I es passava molt de temps allà a Amèrica, vull dir que un pare model no era. Era un avi fantàstic, em portava tot arreu i m'ensenyava moltes coses, però no era un pare model. I després, ell, per exemple, això que dèiem del ell tenia ego, molt ego, però no com a editor. Això de l'edició Imli. Era un gran editor, però no li importava tant. Ell el que volia ser era un gran poeta.
0: Tu l'únic dolent que pots dir del teu avi és que quan anava en cotxe desafinava molt cantant el Juan Charrasqueado de Jorge Negrete.

0: Juan Charrasqueado, del mexicà Jorge Negrete, sonant al llapis de memòria de l'home de lletres i també de bars, tot i que ho està deixant, el Malcolm Otero, que és una cançó, o més ben dit, un corrido publicat l'any 1945, quan a tu, Malcolm, encara et quedaven, bé...
1: 30 anys per néixer, sí.
0: Exacte, una mica més i tot. A quina època de la teva vida et transporta això?
1: Mira, quan jo era nen, el meu avi conduïa molt lent i molt malament. I posava, cantava aquesta cançó, aquest corrido, i jo pues, pensava que no se sabia si era una cançó inventada, popular, i bueno, la cantava molt malament. Però bueno, la cantava i tots ens la sabem, ens la sabíem, i molts anys després ja, havia mort feia anys, a Mèxic, en una nit d'aquestes de tequila i tal, els mariachis canten aquesta cançó. I clar, em quedo i dic, aquesta cançó la cantava el meu avi. Clar, pels mexicans era cosa normal perquè és una cançó popular. Però per mi, o sigui, en aquell, fins aquell moment no sabia que existia real, que hi havia una composició, sinó no sabia molt ben bé què era. I clar, aleshores, òbviament, es va incorporar a la meva banda sonora ja per sempre, perquè era la cançó que cantàvem, que mal cantàvem de nens, i que després a mi l'havia cantat Jorge Negrete.
0: Que el campament del teu avi estava a Calafell.
1: Sí.
0: Quan tu eres petit i vivies a Madrid, anaves a Calafell,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sempre a Calafell, sí, sí. Hi ha la casa que era del museu Carles Barral, era la casa familiar, i tot, sí, jo, sí. Per mi Calafell és el territori d'infància, el territori de felicitat, el territori del mar. També era el tornar a casa, tornar a Catalunya, ja no era el català, ja era un mes. I sembla que ja encara tenim vincles en Calafell. No anem tan sovint com ens agradaria, però bueno, anem baixant bastant.
0: I com era aquell Calafell dels anys 70, on el teu avi suposo que et portava amunt i avall, no?
1: Sí.
0: Ara anem aquí, ara anem allà...
1: O sigui, ja era horrorós. O sigui, jo ja vaig néixer amb la decadència, vull dir, no... Sempre es parla, clar, del Calafell del 60, jo aquest no el vaig conèixer. Jo vaig conèixer un Calafell del final dels 70 i els 80, on ja el turisme havia fet... Havia destrossat el poble. Però per mi era fantàstic, perquè era una... És veritat que tot les cases del meu avi, tant a Barcelona com a Calafell, eren molt obertes, entrava molta gent, sortia molta gent i dormia gent. Alguns eren escriptors que ara són famosos, que no havia el cas esmentar, però vull dir que entrava, sortia gent i sempre hi havia com molta vida social, i això m'encantava. Era una casa com oberta i una mica desordenada, potser d'aquí ve tot. Podies un dia dinaves a les 3, però el dia següent a les 5, perquè, bueno, era molt divertit.
0: Això ho parlàvem amb la filla del Juan Mercè, amb la Berta Mercè, sí, quan va venir, que ella va normalitzar això, no? Que de petita estava a casa i... Ah, mira, ha vingut al Serrat un rato a veure'ns al Montalbán.
1: Clar, és que jo som amics d'infància.
0: T'haurà passat això, també,
1: clar,
0: no?
1: Clar, perquè és que jo compartim el món, perquè compartíem Calafell els dos, i ella i jo ens coneixem des de... Bueno, no sé quan la va conèixer, suposo quan vaig néixer. Ella crec que és un 2 anys més gran que jo, però bueno, ens hem conegut des de nens. Vull dir que ja hem compartit aquesta vida perquè la seva família i la meva eren molt, molt, molt, molt amigues i vivia a 300 metres, no?
0: Per vosaltres era normal.
1: Era normal.
0: Tu veies el Juan Mercè com el tio Juan, una mica, no?
1: No, però fira, hi ha coses que no te n'adones. Un dia, parlant amb un amic de la ràdio, li explicava que jo vaig anar a veure el nombre de la Rosa amb Humberto Eco i el meu avi. I clar, segueixo parlant i diu, pots parar un moment? Te n'adones que m'acabes de dir que... I dic, sí, home, sí, perquè és que Humberto Eco era amic del meu avi, i aleshores és normal.
0: Normalment
1: no vas a veure el nombre de la Rosa amb Humberto Eco. Sí, però aquestes coses també les naturalitzes de petit, perquè la vida és així, saps? I no pots... I és més natural, saps? Que vull dir, després quan la vida et porta... Clar, jo ara els amics del meu avi ja no hi són, la majoria. I tinc els meus, alguns són escriptors, alguns són famosos, alguns són cineastes, alguns són actors. I el meu fill té aquesta mateixa relació de naturalitat que tenia jo, suposo. Vull dir que no l'impressiona. Vull dir que és amic de David Trueba, però si després veu a David Trueba, anava a dir a la tele, però no tenim tele, però bueno, on sigui, pues ella és un amic de la família, no és una persona famosa, no?
0: I què era l'Espineta? O és?
1: Ara és un restaurant que ja no és nostre, però és una cosa que va muntar la meva mare. Se va quedar embarassada jove amb el meu pare, i aleshores el meu pare estudiava dret encara, la meva mare entrava a la universitat, aleshores van muntar aquesta mena de bar perquè els meus pares pues, guanyessin una mica de calés, tinguessin una manera de guanyar la vida mentre acabaven els estudis. I després es va convertir en una mena de bar familiar que anava cadascú que tenia problemes a la vida, acabava baratant aquest bar, i on aquí sí que van passar tots els escriptors i tot.
0: És un hall of fame, eh?
1: Sí, es va convertir una mena en el centre literari, un moment de... No en el centre literari de Calafell, que això no és dir res, sinó en el centre literari del món barralià, diguem-ne.
0: Que hem xerrat molt de la família materna, però dels Otero, què? Què podem dir de la part paterna?
1: Doncs els meus pares es van separar molt joves i el meu pare va anar a viure a Venezuela. Però va tornar ja fa molts anys i ara viu a Figueres. I
0: tens relació?
1: Sí, clar, els meus nenes i tan avis.
0: I de qui va ser la idea de posar-te Malcolm? Perquè l'any 73 molts Malcolms a Espanya no deuria haver-hi.
1: Bueno, jo sempre parlo que jo crec que és un moment d'ignorància dels meus pares, perquè volien un nom que no fos catòlic. Una cosa, aquesta reverència, anys 70, Franco viu encara, ja estava una mica pel caldo, però bueno, estava viu i van dir, un nom que no sigui catòlic i no tingui traducció. Van anar a l'ambaixada americana per dir que Malcolm no tenia traducció i van posar Malcolm pensant que eren super... El meu avi deia que era per Malcolm Lowry, potser per aquí d'això del veure, no sé per què, exactament per què seria, o per Malcolm X, no ho sé. Però la realitat és que Malcolm vol dir seguidor de Sant Columba, que van dir. I és un nom supercatòlic a Escòcia i a Irlanda. Vull dir que es van equivocar.
0: Per portar la contrària, a vegades passen aquestes coses.
1: Exacte.
0: Que, per cert, Malcolm ara mateix està començant a sonar de fons al Money for Nothing dels Dire Straits. Què falta, ja que és de memòria?
1: Doncs és de les primeres cançons que recordo que es van incorporar, diguem-ne, al repertori d'himnes que un porta a la vida, no? Vull dir, Dire Straits, també Born in the USA de Springsteen, això són discos que van sortir l'any 85, més o menys, jo tenia 13 anys.
0: Adolescència.
1: Clar, adolescència, són els primers discos que com hi havia videoclips, hi havia un món que ara no existeix, hi havia videoclips, hi veies lletres, en el moment que la música... Jo mai he estat un mal home, més enllà que la... Jo el que vull és que la música em doni felicitat. I aleshores, aquesta cançó pues, representa la meva adolescència. És el primer moment que me n'adono que... Jo intento, amb aquesta guitarra que increixendo que hi ha al principi de la cançó, amb el meu fill, que tingui el mateix sentiment que jo, però clar, no, el meu fill ja és més de Bad Bunny, ja és un altre món.

0: aquí estem a l'adolescència, que és quan t'enganxa la mort del teu avi. Perquè mor el 89, tu tens 15 anys,
1: sí,
0: 16 més o menys.
1: Sí, sí.
0: És la teva primera gran pèrdua?
1: Sí, a més, molt important. Molt important, perquè clar, jo vivia a Madrid en aquell moment, però el meu avi també, perquè era senador. Aleshores, bueno, vivia la majoria de la setmana vivia amb nosaltres. I va ser molt inesperada. El meu avi, encara que tenia un aspecte molt, una persona molt gran, tenia 61 anys. I clar, que és molt jove. I aleshores, no era una cosa... No, era una persona tenia una salut una mica delicada i tal, però no pensava que es fos a morir. Vull dir, va ser una sorpresa que un dia a l'escola piquen a la porta que puc venir i que agafes un avió i vens a Barcelona perquè s'ha mort l'avi. Vull dir, vaig trigar molt de temps. A més, era un referent intel·lectual tan important per mi que vaig trigar molt de temps en entendre realment com és que s'havia mort i com és que no el veuria mai més i mai, sobretot mai podríem, perquè un dels plaers més grans que jo tenia a la meva vida era petar la xerrada amb el meu avi. Aleshores, no sé, em passaven coses, no sé, llegir un llibre i tenir la tentació de trucar o d'explicar a algú que no hi era, o tenia un dubte d'una cosa, això és bo, aquest llibre és bo, dolent, vull dir, en el meu món, que era el món de les lletres, sempre ho he estat des que soc nen, em va, de cop i volta el mestre va marxar.
0: El continues tenint molt present?
1: Sí, sí, sobretot, però ara ja menys per coses literàries, sinó per coses... per exemple, ara quan vaig a Calafell i al mar, aquest sentit del com m'agrada... Odio la platja, és una de les coses que més odio al món, però no hi ha res que m'agradi més que el mar. Aleshores, aquesta contradicció sempre penso que és cosa seva, no? Perquè el mar, la mar, com deia ell, és una cosa molt important a casa nostra. I sí, el trobo a faltar, i perquè casa meva, vull dir, les cases familiars sempre estan... plenes de records del Carlos Barral. Però ja no tant en la part literària, perquè allà el meu gust ha derivat en una cosa que a ell segurament ja no li agradaria.
0: Que el teu avi és evident que com a editor va tenir molts encerts, però he llegit a internet a uns quants llocs que ell va rebutjar el 100 anys de soledat.
1: No és veritat.
0: Això és mentida. Tot el que posa a Google sempre s'ha de posar en quarantena.
1: Vaig fer fins i tot un article. No, i ell va escriure un article al País. No, el que passa és que García Márquez necessitava calés. I aleshores ella era vacances i és veritat que Carme Balcells va enviar un telegrama que ella va arribar a l'oficina quan ella estava a Calafell i no mai va veure el manuscrit. Mai arribar, eren amics, a més. Mai va arribar a poder llegir el manuscrit, la qual cosa és, bueno, vull dir, tenia pressa, la Sara li va donar porrua de sud-americana perquè García Márquez estava als calés i li van donar, i ell va jugar una estoneta, això de ser André Gide i haver rebutjat a Marcel Proust, però quan li vaig preguntar a García Márquez em va dir, eso es una pendejada.
0: No, tot això era per preguntar-te si tu tenies el teu 100 anys de soledat particular com a editor. Aquell llibre que tu hagis dit, mira, no, i
1: no, però sóc
0: sí.
1: Una mica forat negre de l'èxit, perquè vaig deixar Destino i va arribar a Millennium. Vull dir que va ser el mes després de marxar jo, va arribar l'èxit més gran de l'editorial. Vull dir que no sé si... Segur que he rebutjat moltes coses. No tinc un cas com García Márquez.
0: La teva feina també és rebutjar. És, com dèiem abans,
1: sobretot és
0: rebutjar. Impedir que arribin coses.
1: Home, rebutges Déu per agafar una, no?
0: Sí. Que, Malcolm, acabarem amb... Ens han quedat moltes cançons, perquè som bons parladors. Acabarem amb Damien Rice, que és una cançó que et vincula
1: important.
0: La teva dona.
1: La meva dona va estudiar a la Sorbona, a París, i durant 3 o 4 anys, jo cada setmana, cap de setmana anava a París. I aquesta cançó, que és la de la pel·lícula Closer, és una cançó nostra, diguem-ne, i que d'aquestes cançons que et fan plorar, en el seu moment em feia plorar per la cançó i ara em fa plorar una mica per nostàlgia de quan érem joves i passejàvem per París i no teníem responsabilitats.
0: Com us vau conèixer?
1: A una festa del planeta. Ella és escriptora i vaig fer una frase super masclista. Vaig dir, esa es la madre de mis hijos. I mira...
0: Et vas emportar el Premi Planeta, tu, eh?
1: Bueno, molt millor que el Premi Planeta, sobretot que aquest darrer.
0: De fet, tu dius que els premis com aquests grans no es guanyen, sinó que es donen.
1: Clar, és que això és molt important. Avui, mira, el País ha fet una cosa, diu, que m'ha agradat molt, que diu, Planeta fitxa a David Uclés con el Premio Nadal. Això m'agrada, això és un bon titular. Uclés guanya el Premio Nadal, no és un bon titular.
0: Que el va guanyar ahir,
1: sí.
0: I tot té un significat.
1: Li van donar, el va guanyar, li van donar.
0: De fet, a un professor literari sempre deia, no us fieu de cap premi que donin un premi de més de 12.000 euros. Tot allò, ja... ja pot estar atacat. En fi, Malcolm Otero, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Se m'ha fet tan curt que estava pensant, perquè no torno demà i patem la xerrada.
0: Demà no, però en uns mesos sí. Aquí hi ha vida de la que parlar-ne. Nosaltres anem convidant a Trueves, a tothom, els interessants que tornin. Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda.
2: Llapis de memòria. Vides amb música y letra.
3: Personales de gravedad.
2: Amb Jordi
3: Estamos
2: Manau.
3: Allí en Granada. Jaime Bedmar ha seguido la comparecencia de la alcaldesa.
4: Casi 30 seísmos van ya desde que se produjera el de mayor magnitud hasta el momento de 4,8 con epicentro en Gójar, poco después de las 10:30 de la mañana. Por eso, la alcaldesa Marifran Carazo ha firmado un decreto para elevar la emergencia provocada por los terremotos en la ciudad a fase 1. Lo hace para multiplicar la atención, la información y, dice, ofrecer tranquilidad.
5: Estamos trabajando, coordinados, evaluando, atendiendo todas las llamadas, recepcionando todas esas incidencias, priorizando y revisando la situación de las viviendas y de los edificios que se pueden haberse visto afectados en estas últimas horas.
4: También se va a reforzar esta tarde la presencia de la policía local por toda la ciudad, con más patrullas en las calles para ofrecer información y garantizar la seguridad a la población.
3: Sin comparación posible por la magnitud, pero en Colombia siguen pasando los días tras el terremoto que ha dejado 289 muertos y más de 4.000 heridos. Y ahora el país se centra en cuantificar las pérdidas materiales. El primer cálculo apunta a que se van a superar los 8.000 millones de euros. Desde la zona informa Berta Reventos.
6: Colombia inicia un proceso de recuperación que se pronostica va a tardar meses. El gobierno calcula que un tercio del país se ha visto afectado por el terremoto, con más de 127.000 viviendas averiadas que deberán ser reconstruidas. Abelardo de la Espriella ha reivindicado su gestión de la tragedia en su primer discurso como presidente.
7: Desde el mismo 10 de agosto, no goberné desde un escritorio. Colombia no se gobierna a la distancia. Me hice presente personalmente en las ciudades, en los pueblos, en los municipios más golpeados.
6: Mientras tanto, en Pereira, voluntarios como Mónica siguen buscando vida entre los escombros a pesar de unas fuertes lluvias que han caído en las últimas horas.
8: El agua está terrible, eso está re peligroso, eso está tenaz.
6: Miles de personas en las zonas afectadas siguen viviendo la intemperie.
3: El número de pasajeros internacionales aumentó casi un 6% en julio y superamos ya los 12 millones, Edu Hernández.
9: Sí, según datos de Tour España, nuestro país sigue recibiendo turistas ahora en plena temporada alta. El mes pasado, de hecho, llegaron a nuestros aeropuertos 12,4 millones de pasajeros internacionales. Es un 5,8% más que hace un año. En los 7 primeros meses del año, España ha recibido ya 67 millones de pasajeros, lo que supone también un incremento de más del 5%. Europa sigue a la cabeza de las llegadas, con un 87% sobre el total. Le sigue América, cuyo flujo ha aumentado un 3,1% el mes pasado, y después sigue Asia con un 4,1% más.
3: Pues así llegamos a las 4 y 3 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias.
2: Ser Catalunya.
10: Bona tarda. Un home ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi per una intoxicació dins d'una nau industrial de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Segons els bombers, l'incident l'ha provocat la mala combustió d'un generador. Els serveis d'emergències hi han enviat 5 ambulàncies i han atès a 3 persones més, totes en estat menys greu, que també han estat hospitalitzades. Mentrestant, a Sils, finalment la justícia ha tancat el cas de l'home investigat per matar d'una ganivetada un altre home. Han passat més de 7 anys. El jutjat considera que va actuar en legítima defensa. Marta Altimir.
11: L'investigat va defensar des del primer moment que ho havia fet en defensa pròpia i que no tenia la intenció de matar l'home. Va ser ara fa més de 7 anys, al bar de davant de l'estació del tren de Sils, un home que vivia al carrer va entrar al local amb una ampolla de vidre trencada intentant atacar a les persones que hi havia a l'interior. Va ser quan l'investigat, un cambrer, va intervenir amb un ganivet per defensar la gent del bar i li va clavar una única ganivetada. Després de les declaracions de l'investigat, dels testimonis i dels vídeos de les càmeres del local, el jutjat conclou que la seva resposta va ser proporcionada i l'eximeix de tota responsabilitat penal.
10: I a Campdevànol, al Ripollès, tenen dubtes sobre si haver entrat a la zona tensionada d'habitatge els ajudarà. L'alcalde, Oriol Lázaro, assegura que en el cas dels municipis molt petits no queda clar que regular els lloguers ajudi gaire.
12: Segurament aquestes mesures estan pensades més per poblacions de dimensions més grans. Aquí no arribem als 3.300, som poqueta gent, i el fet que el propietari particular es vegi limitat en quant a poder posar un preu i en quant a poder renovar el preu de lloguer, potser fa fins i tot que aquest habitatge que tenim buit doncs segueixi buit. Sembla que pugui arribar a ser contraproduent.
10: Són declaracions que ha fet l'alcalde a l'Agència Catalana de Notícies. Amb aquesta informació arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
3: Es todo, empieza La Ventana con Iñaki de la Torre. Nosotros volvemos con más noticias a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
14: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
15: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Hazte mutuera.
15: Condiciones en Mutua.es.
13: Te quedas con ese chiringuito que no aparece en las guías, con el libro que por fin acabaste y con esa foto que nunca subiste. Porque el verano no va de dónde estás, va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hoy por Hoy, donde encuentras todo lo que te mueve. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Tu verano en la SER.
16: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
17: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: En la cadena SER, La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Hola, esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
0: La ventana siempre está bien. Radio Ser, Principat d'Andorra. Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure-hi bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
5: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 866-555.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys al TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
8: Segur que n'heu sentit parlar. De...
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. El oído del búho.
9: In the still of the night.
0: Con Carlos de Ita.

0: Cantar la de así tejía, así, así, ¿no?
1: Claro.
0: Por no tipo, escucharla,
1: un poco, sí.
0: Vamos a la publicidad.
1: Vamos a trabajar, claro, claro. Pero bueno. Y trabajaban y uno bailaba.
0: No te vayas a Navaltierra, que enseguida viene la nostalgia milenial.
2: ¡Fuerte! La espalda recta.
3: La ventana. Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
4: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
3: Y con menos esperas.
4: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: La ventana. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
6: Aquest agost torna a gaudir de tota la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. El dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No perdis aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Troba tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries a mobilitat.com. AD.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
8: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
9: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
8: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
10: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
11: Rosa Boladeres ha guanyat el Premi Margarida Xirgu 2026 per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que vam poder veure a la Sala Beckett. El jurat ha destacat la gran diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat. Creat per la desapareguda penya Carles Lemos, al llarg de més de mig segle d'història, aquest premi l'han organitzat institucions i entitats com l'Institut del Teatre o l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Des de l'any 2022, els principals impulsors del premi són la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya amb l'Ajuntament de Molins de Rei i la Fundació Romea. Compta amb el suport dels mecenes Joan i Sandra Llavina. El premi consisteix en un anell personalitzat i exclusiu que en aquesta ocasió ha fet la joiera Carla García Durán. Abans de Rosa Boladeres, han guanyat el Premi Margarida Xirgu Núria Esper, Anna Lizaran, Emma Vilarassau, Clara Segura o Màrcia Cisteró.
12: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
13: És estiu.
14: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
15: Te quedas con las conversaciones que arreglan el mundo.
16: ¿Cuándo hace tanto calor como hoy? ¿Sabes lo que hago?
15: Con el cine de verano improvisado sobre una sábana. Y con la sensación de no saber en qué día vives. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hora 25, donde encuentras todo lo que te mueve. Hora 25, con Pablo Tallón. Tu verano en la SER.
5: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
17: Nostalgia Millennial, con Pilar de Francisco y Sonia Mangas.

0: Són les 7 de la...
1: Les 7, bona tarda.
2: A SER Catalunya, al balcó, Laura Polo d'Alfó.

0: Si una cosa tenim en comú tots els catalans és que alguna vegada o una altra hem utilitzat el Softcatalà, aquesta eina que ens serveix per corregir les faltes d'ortografia, buscar sinònims d'una paraula que utilitzem massa, traduir o fins i tot per catalanitzar ordinadors, entre molts altres usos. El Softcatalà va néixer ara fa 28 anys amb l'objectiu de millorar la presència del català a les noves tecnologies. I ara ja és una eina imprescindible. Una eina que no funciona sola. Aleix Vitaligaia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I des del País Valencià, Xavi Bars, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Mireu, l'Aleix i el Xavi són dues de les persones darrere del Softcatalà. I avui els preguntava als companys de redacció, que tots utilitzem i molt el Softcatalà, què us preguntarien. I m'han dit, com us ho feu per ser tan cracs? Han fet servir un altre adjectiu, però no el podem reproduir. Han dit, amos. Aleix, com us ho feu per ser tan cracs?
1: Bueno, aquí hi ha moltes ganes de preservar la llengua, de promocionar-la en l'àmbit tecnològic i moltes ganes de fer les coses bé des del voluntariat, però amb qualitat, perquè creiem que el català i les tecnologies mereixen que la presència del català amb qualitat i ajudar a tothom, sobretot, això últimament ho tenim molt clar, ajudar sobretot els creadors de contingut a produir continguts en català.
2: Sobretot són les ganes de que les coses estiguin ben fetes.
0: Xavi, en quin moment entres tu a Softcatalà?
2: Jo vaig començar a col·laborar a l'associació sobre el 2003 i ja el 2004 em van convidar a formar part, ja més en tota la part interna, operativa. Al principi vaig començar a col·laborar traduint el navegador Firefox i alguns altres programes i ja després em vaig implicar en altres projectes.
0: Més de 20 anys, eh?
2: Sí, sí, fa por dir-ho.
0: Aleix, i tu, en quin moment comences?
1: Mira, ara ho estava mirant una mica perquè no me'n recordo. Més tard que el Xavi, eh? Més tard. Ara el que passa és que segurament ja fa més de 10 anys, segurament. No sé, tu, Xavi, te'n recordes? Jo no recordo quan vaig entrar ara mateix.
2: No sé, 12 anys segur que farà ja.
1: Segurament. Sí.
0: Aleix, com neix per això? Que segur que us ho han explicat milers de vegades, no? Els més antics que vosaltres, encara.
1: Sí, això, si m'equivoco, Xavi, corregeix-me, eh? Això són tres companys, tres amics que es van reunir un dia i van decidir traduir el navegador d'internet que hi havia en aquell moment, que era el Netscape, que em sembla que es deia... Bueno, li van posar el navegador, van decidir traduir-lo quan no es podia traduir, van haver de fer com una enginyeria inversa, una miqueta, crec, i van aconseguir traduir-lo i publicar-lo amb ajuda amb CDs, en aquell moment es distribuïen, i va tenir bastanta acollida... I llavors allà va començar tot, no?, el 98.
0: Imagino que no va ser fàcil en aquell moment, no? I no sé, Xavi, si s'esperava que es tingués tant d'èxit com el que té ara mateix.
2: No, segur que no. El que passa és que en aquell moment estem parlant de... Que el 98 ha passat moltes coses en aquell moment, però no hi havia pràcticament res de programes informàtics en català i sí que... L'aposta d'aquells tres companys, Jordi Mas, Miquel Piulats i Jordi Coll, va ser de posar-se a fer feina, diguem, en lloc de queixar-se. I així va ser com vam llançar primer el navegador i després, a partir d'ahir, van continuar treballant amb més traducció de programes, després amb eines lingüístiques com traductor, corrector, diccionaris... i afegint cada vegada més coses a tot el que oferim com a col·lectiu.
0: Ara dèieu, van començar tres persones, però quantes seríeu ara, Aleix? Tens idea de...
1: Jo crec que són bastants membres, el que passa és que, com tot el voluntariat, és una mica intermitent, no? Jo ara mateix fa bastants mesos que no col·laboro tan intensament amb Softcatalà com altres èpoques, però actius jo crec que una dotzena, una vintena de membres més o menys actius som, no? Més o menys, sí.
0: I quin és el perfil? O sigui, entenc que hi ha enginyers, hi ha...
1: Hi ha bastant informàtic, enginyers informàtics, hi ha també traductors professionals, hi ha dissenyadores. Intentem el tema de la paritat de gènere també l'hem intentat treballar bastant perquè és un sector a vegades complicat, però últimament també tenim col·laboracions femenines.
0: Per tant, no és una feina, és una cosa voluntària.
1: Totalment, totalment. A Softcatalà no hi ha ningú que cobri. Totes les hores que posem són lliures, no hi ha ningú alliberat, són hores de temps lliure i llavors el funcionament dels servidors i del maquinari, que a més últimament amb la intel·ligència artificial estem havent de fer algunes inversions en maquinari, són, bàsicament ens basem al finançament dels pocs anuncis que tenim a la pàgina web, i és una de les coses que últimament doncs, hem estat mirant de com enfocar diferent, no, Xavi, el tema del finançament?
0: Com us financeu? Perquè al final no hi ha pràctica... O sigui, no has de pagar per utilitzar Softcatalà.
2: Sí, fins ara, una de les coses que sí que es va decidir ben al principi és que no volíem acceptar subvencions d'institucions públiques, perquè així també manteníem la independència i podíem fer el que nosaltres pensàvem que havia que fer i no el que ens veiem forçats a fer d'alguna manera. Així que no rebem cap subvenció. Fins ara ens hem finançat bàsicament amb la publicitat que apareix a la web. I ara, de fet, de cara a setembre, llançarem una campanya de micromecenatge a la Xeta, que ja està funcionant, per si algú vol donar-li un cop d'ull.
0: Home, sí, digueu, què pot fer la gent per entrar?
2: Sí, anant a la web de softcatalà.aixeta.cat, allà hi ha uns diferents llindars de recolzament, diguem, crec que són 2 euros, 5 euros... al mes, i amb això ens poden ajudar al que ha dit Aleix, bàsicament a comprar servidors i a continuar desenvolupant noves eines.
0: Clar, sou una de les poques iniciatives que aguanta amb èxit d'aquest internet antic, no? Aquest internet dels 2000 amb codi obert, que no t'has de registrar, bàsicament que no està pensat per obtenir les dades de l'usuari ni per monetitzar-les. No sé si heu pensat en canviar-ho alguna vegada. Si hi ha hagut la idea de, ostres, és que no podem aguantar-ho, s'haurà de canviar això, o no ha sorgit?
2: No, el que tenim molt clar és que nosaltres arribarem fins on... podem arribar fins on arribem. Tenim molt clar quins són els nostres valors. Transparència, el que acabes de dir, no les dades de... No ens quedem cap dada de cap usuari. I l'únic que fem ara mateix és això, els anuncis al web. El que sí que passa és que cada vegada, si volem continuar desenvolupant serveis que siguin útils, necessitem fer inversions més fortes. A més, la publicitat a les webs està... Els ingressos per publicitat han caigut molt els últims anys, i per això és que hem decidit llançar la campanya de finançament a la Xeta diguem, per a complementar els anuncis sense haver de trair els principis i els valors.
0: Perquè heu rebut alguna oferta per comprar-vos el Softcatalà, degut l'èxit que té?
1: Que jo sàpiga, no sé si el Xavi té alguna informació privilegiada.
0: Tens alguna informació, Xavi?
2: No. O sigui, a comprar tampoc, perquè al final és de fet, tota la feina que fem, tot el desenvolupament que es fa, el publiquem en codi obert, o sigui, qualsevol persona podria
0: pot utilitzar-ho
2: en el seu ordenador sense haver de connectar-se al web.
1: Clar, no.
2: L'únic que fem és, diguem, fer-ho fàcil.
1: No, nosaltres, com el que dèiem, no recopilarem dades de ningú, no tenim cap tresor que entiaraixi ningú. I, a més, el tresor que tindríem, que és la nostra feina, el codi que diu el Xavi, les eines, que ho publiquem tot perquè qualsevol persona, en realitat, es podria muntar una altra pàgina web que es digués Softcatalà 2 i fer el mateix, no? Per la filosofia del codi obert és nosaltres treballem, ho posem a disposició de tothom, l'única clau ho implementem en la nostra web perquè la gent ho pugui fer servir fàcilment amb un clic.
0: I l'objectiu de tot això era millorar la presència del català en les noves tecnologies. Aleix, creus que s'ha aconseguit?
1: Jo crec que últimament veiem força més contingut subtitulat en català, per exemple, a Instagram, a les xarxes socials. Vull pensar que les nostres eines estan servint molt. En altres aspectes sóc més pessimista en la situació del català. Jo sóc mestre i a l'escola he de dir que no veig la mateixa situació, i això em preocupa, però si més no, pel que fa a la feina que fem a Softcatalà, diria que funciona dins de la nostra capacitat d'afectació sobre el català i a la societat. Diria que està resultant útil les eines que publiquem.
0: Les que sempre es parla de mala salut del català, les dades són clares, o sigui, les he buscat, eh? Mira, el 2003 el 46% de la població utilitzava el català habitualment, 20 anys després, el 2023, és el 32,6%. Xavi, creus que el Softcatalà pot ser una bona eina per revertir aquestes xifres o no?
2: Bé, sí que nosaltres oferim eines que segur que poden ajudar a gent que no és catalanoparlant o que no... com a mínim que no té el català com a primera llengua, a millorar la seva llengua, a millorar l'ús que en fa, aprendre noves paraules, aprendre com es diuen coses, amb els diccionaris, per exemple, el conjugador de verbs. Tenim eines a mi em fa molta gràcia, sobretot des del País Valencià, per exemple, n'hi ha una que són les hores de campanar. Em fa molta gràcia perquè al País Valencià no diguem les hores així. Jo cada vegada que sé un quart de sis m'he de parar a fer números. Però tenim una eina que et diu que et converteix les hores de campanar a hores en digital, diguem, no? I un munt d'eines d'aquest tipus que segur que sí que poden ajudar a que gent que té voluntat i que està interessada aprenga català, però està clar que no és una vareta màgica.
1: Exacte. No, ara dèiem això de les hores de dos quarts de tres i aquestes coses, hem tingut alguna anècdota divertida quan ens hem intentat, bueno, algunes trobades entre membres del català.
0: Ah, perquè us trobeu, eh?
1: Sí, intentem trobar-nos com a mínim un cop a l'any, dos, per a l'hivern, a l'estiu, per poder treballar una mica presencialment, que a vegades les trobades per internet no és tan... Tot i que és el nostre àmbit de treball habitual, eh? Però sempre va bé tenir algunes trobades presencials per plantejar projectes i coses, sí, sí.
0: Jo us volia preguntar, a títol personal, com a Aleix i com a Xavi, per què veu decidir entrar a Softcatalà?
1: Mira, començo jo, que segurament és més senzill. bueno, no ho sé. Em van trobar, diguéssim, un company, un membre de Softcatalà, que de fet ara ja no és membre, però l'Albert, que ens vam trobar la traducció de Telegram. Així no és software lliure del tot, però estava... Bueno, jo, com a usuari d'internet, vaig trobar que hi havia una plataforma per traduir Telegram, totes les que nosaltres enviem missatges per Telegram, però dins hi ha opcions, menús, botons i coses que algú ha d'escriure en català.
0: Coneixem.
1: Llavors vam anar-ho traduint i l'Albert era un dels que estàvem allà ficats i va dir, ostres, tu tens un català bo, tu tradueixes bé i tal, a tu faria gràcia entrar a Softcatalà. I és així més o menys com proposem els membres, no? Quan veiem algú que, ostres, té potencial, treballa bé i tal, doncs els diem, ei, et convidem a ser membre de Softcatalà.
0: I tu vas ser buscat i vas entrar.
1: Més o menys.
0: I aquí estàs. I Xavi, en el teu cas també et van venir a buscar o ho vas trobar tu?
2: Va ser una cosa molt semblant, perquè jo, el que he dit, vaig començar a col·laborar, perquè va haver un dia que estava cansat de... En aquella època utilitzàvem l'Internet Explorer per a navegar, i que volia tindre'l en català, i em vaig posar, vaig trobar que hi havia un navegador que estaven fent nou, que es deia Firefox, em vaig posar a... vaig veure que es podia traduir, em vaig posar a ajudar, i Toni, un altre company, Toni Hermoso, que encara col·labora, va fer el mateix, diguem que em va captar, i va proposar si volia entrar, i en aquell moment jo no havia sentit, clar, això estic parlant 2003-2004, jo no havia sentit Softcatalà mai.
0: És que feia pocs anys en aquell moment que funcionava, des del 98, sí, si no m'equivoco.
2: Sí, en aquell moment realment estava enfocat gairebé completament a la traducció de programari, no feria encara eines a la web, recorde. De fet, jo després d'això, una de les primeres coses que vaig fer, vam integrar el traductor i el corrector. Això va ser després.
0: Gran eina,
2: quan
0: el corrector, una gran eina, he de dir.
2: Sí.
0: És que si a mi em pregunteu, o sigui, jo tinc molt clar que Softcatalà és un èxit, suposo que vosaltres també ho sentiu així, no? Que és un èxit.
1: Bueno, nosaltres, més que res, i això ens va fer veure bastant la Belén, que és una... Bueno, que no està tan activa ara, però és un membre de Softcatalà que portava les xarxes molt activament fins ara, i ens va fer veure que la gent ens estimava molt, perquè ens anava fent... portava molt el contingut de Twitter i tot això, i ens deia... flipeu els missatges que rebem, la gent ens agraeix molt les coses, el corrector, el transcriptor, tot. Hi ha gent que no és catalanoparlant i està aprenent coses i ens ho agraeix, i hem rebut molta estima realment.
0: Sí, això és una satisfacció personal molt gran.
1: Personal i col·lectiva, sobretot, perquè tots sabem que posem un granet de sorra, hi ha qui treballa molt més que altres, també, però vull dir que porta més coses, però en general sabem que és una força col·lectiva, que això una persona tampoc no ho podria tirar endavant sola.
0: Però tot i aquest èxit, hi ha reptes? Xavi, tu que portes 20 anys, no sé si vols algun repte que s'hagi de millorar?
2: Sí, sobretot és com ens reinventem, també, perquè coses que eren imprescindibles, això, quan jo vaig començar, el motiu pel qual em vaig començar a col·laborar jo va ser perquè no hi havia navegadors en català. El que és la traducció de programari no està totalment resolt, però sí que està molt millor del que estava fa 20-25 anys. I, en canvi, ara una de les coses que està en boca de tots, la intel·ligència artificial, ens hem d'assegurar que els models funcionen com cal. Aleshores, hem d'anar aprenent. Nosaltres mateixos hem hagut d'aprendre moltes coses noves per anar, això, anar adaptant-nos, omplir buits. Diguem que el Softcatalà sempre hem anat mirant què és el que no fa ningú i que volen que es faça.
0: En català.
2: I, exacte, i fer-ho.
0: Aleix, i tu que treballes
2: amb... Aquesta és la part divertida.
0: Sí, aquesta és la part divertida. I també molt necessari, ara t'anava a dir, Aleix, tu que treballes amb infants, també ampliar-ho a les noves generacions que ho utilitzin i que el català al final... O sigui, que el Softcatalà sigui també com un escut del català perquè aquest es sigui mantenint.
1: Sí, a veure, més amb institut, potser més que en les escoles de primària, crec que també ha ajudat a si més no, que es faci servir el català i que alguns... joves diguin, bueno, jo si això m'ho demana escriure en català, puc escriure-ho, passo pel Softcatalà, però també aprenc algunes de les correccions. Mm-hmm. La gràcia del corrector és que t'explica una miqueta quin és l'error, no? Volem pensar que si hi ha ganes d'aprendre, també ho poden fer servir. Sempre hem pensat també en eines que puguin desembocar més en els joves i els infants, però potser també és veritat que és una de les assignatures que tenim pendents, d'enfocar Softcatalà una mica cap als joves.
0: Estic segura que aconseguireu tots aquests reptes i més. Aleix Vital i Gaia, Xavi Bars, dos dels noms darrere del Softcatalà, moltíssimes gràcies als dos per venir aquí al balcó, però sobretot per la feinada que feu i les vegades que ens heu salvat a molts de nosaltres. Doneu-li a tot l'equip, també.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: I avui comencem amb els esports perquè el Barça acaba de presentar oficialment a Rodri. Núria Vilamala, bona tarda.
3: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Com ha anat això? Ha sigut fa res.
3: Ha estat rapidíssim perquè l'ha fet oficial pels vols de 6:45 i aquesta hora ja ha estat presentat, és a dir, ja ha firmat el contracte, l'havia firmat al matí, però ja ha parlat davant dels mitjans de comunicació i aquest ha estat el moment, Laura, en què el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rodri.
4: Cada passada. Cada pausa. Accelerada. Comença amb una decisió.
3: Vaig a dir, Laura, que aquest és l'anunci que ha penjat el Barça a les xarxes socials. Uh-huh. Ja sabíem que la gent estava molt il·lusionada amb aquest fitxatge, però l'anunci, diguem-ne, que encara ho ha incrementat més.
0: Home, i tant, perquè no se sabia exactament quan seria, no?
3: No,
0: i de sobte...
3: Sí, se sabia que era avui, perquè ahir ja va arribar a Barcelona, avui se l'ha vist arribar a la ciutat esportiva, havia de ser a la tarda, no se sabia l'hora, i al final ha estat tot rapidíssim, i de fet, Laura, mira, si vols ja podem escoltar les primeres paraules de Rodri com a nou jugador del Barça, i hem explicat aquí al balcó més d'una vegada que el Madrid el volia, que
0: ell va estar... Això t'encanta,
3: és que això és el que ens agrada més de tot plegat, que el Madrid el volia, que ell va estar molt a prop de fitxar del Madrid, però ell ha volgut deixar claríssim que la seva única opció era fichar por el Barça.
5: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
0: La primera opció.
3: Tenia altres opcions, però va deixar clar el Presi que ell volia fitxar pel Barça i també té claríssim per què ve aquí. L'objectiu, la Champions.
5: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante, al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
0: La anhelada Champions, l'altre dia ho mirava, desde 2015.
3: Sí, sí.
0: És fortíssim.
3: Ha plogut des de llavors, que diria la Ludwig van.
0: Però
3: t'ha agradat aquesta meva cita? Ha quedat bé, no?
0: M'ha agradat molt. Alguna cosa més? No sé, què més explicareu?
3: Que, bueno, bàsicament Rodri ha dit que està per jugar ja. Demà hi ha el Gamper, el presentaran, òbviament, davant l'afició. Jo crec que jugar és una mica més complicat, però ell ha dit que està per jugar ja. I deixa'm dir-te que avui Flick ha explicat quins seran els tres capitans del Barça fins... És a dir, quan acabi el mercat hi haurà una votació per veure quins són. De moment, Rafinha, Pedri, Eric García.
0: M'encanten.
3: Seran els tres tres capitans de moment del Barça, i Laura, a la graderia del balcó parlarem amb Javi Calleja, que va entrenar a Rodri de juvenil i el primer equip del Villarreal. Per tant, tancarem aquesta etapa Rodri, perquè hem parlat, jo crec, amb tots els entrenadors pràcticament que l'han tingut, però avui el perfil de Javi Calleja és molt interessant i acabarem de fer aquesta última radiografia del fitxatge de Rodri, i òbviament escoltarem tot el que ha donat de si la presentació.
0: Doncs tanquem etapa Rodri, demà obrirem la del Gamper, t'escoltem a quarts de nou.
3: Fins ara, gràcies,
0: Laura. Gràcies, Núria, fins ara. Alia Pijuan, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Què més recollim del dia d'avui?
6: Doncs comencem amb Granada, que ha registrat un nou terratrèmol. Des de 10:45 d'aquest matí hi ha hagut un total de 7 en només 90 minuts. És la segona sèrie en menys d'una setmana. El més fort d'avui ha estat a les 10:37, d'una magnitud de 4.8, amb epicentre a Gojar. Pel moment hi ha 3 ferits lleus i s'ha tancat l'accés a l'Alhambra, als edificis de l'Ajuntament i a la Catedral. La Junta d'Andalusia ha activat el dispositiu de risc sísmic i escoltem a Marifran Carazo, l'alcaldessa de Granada.
7: Hemos decidido, y voy a firmar un decreto en este momento, de elevar la fase de preemergencia a fase de emergencia, situación operativa 1, precisamente para multiplicar aún más la atención, la información y ofrecer la máxima tranquilidad.
6: I per cert, que el Departament d'Unió Europea i Acció Exterior destinarà 250.000 euros a projectes de protecció a la infància a Colòmbia després del terratrèmol. Es crearan espais d'aprenentatge amb materials educatius, es formaran els docents en educació en emergències i s'oferirà suport psicològic als infants. I el Consell General del Poder Judicial veu necessari reforçar els jutjats de Ceuta per fer front a la crisi migratòria. En una nota publicada aquesta tarda després de la Comissió Permanent del Poder Judicial, han assegurat que l'entrada massiva de 80.000 persones migrants a les costes de Ceuta ha col·lapsat els serveis públics. El Consell, per tant, demana que hi hagi reforços de personal experimentat de forma temporal, concretament gestors, tramitadors i auxilis judicials. Per la seva banda, el Ministeri d'Interior ja ha elevat a 2.168 els menors d'edat migrants que resten a Ceuta. L'expectativa de la Comissió Europea és que siguin retornats. I a Califòrnia, Meta s'enfronta avui en un judici decisiu. S'acusa la plataforma de fomentar l'addicció de menors a les xarxes socials. El grup tecnològic, fundat per Mark Zuckerberg i del que en forma part Instagram, Facebook i WhatsApp, s'enfronta a indemnitzacions de més de 1,4 bilions de dòlars, que són uns 1,2 bilions d'euros. Ja són 29 els estats dels Estats Units que han denunciat a la companyia per falta de moderació de contingut, desinformació i per recopilar dades sense consentiment. I més coses, Donald Trump ha declarat l'estret d'Hormuz un nou territori dels Estats Units. Ho ha dit aquest matí a la seva xarxa social Truth Social, i a la imatge hi ha un mapa de l'estret que separa el Golf Pèrsic del d'Oman, i amb un cercle ha assenyalat l'estret d'Hormuz sota el text Nou territori dels Estats Units. Aquest estret entre l'Iran i Oman és una de les principals rutes de transport de petroli i gas i el major punt de tensió en el conflicte entre Washington i Teheran. I a Lleida, els veïns de 3 immobles no podran tornar a casa fins que s'enderroqui l'edifici d'un taller incendiat diumenge a la nit. Són els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan. De la cinquantena de desallotjats inicials, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, s'ha reallotjat una trentena, i la paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. I la Perla de Rosalía ha estat nominada als premis MTV Video Music Awards a la categoria Best Latin.

0: catalana competirà amb cantants com Bad Bunny, Karol G o Shakira. I la gala se celebrarà el 27 de setembre al Peacock Theater de Los Angeles.
1: I segur que ho seguirà Joan Bofill de veure qui guanya perquè li encanten aquestes coses.
0: Per suposat.
1: Doncs a veure, molts ànims a la Rosalía.
0: Eso.
1: I anem a veure fins quan seguirà aquesta calor. Jordi Carbó, bona tarda.
2: Com estem? Bona tarda.
1: Ja ho vas dir ahir, dia de molta calor altra vegada. Fins quan, això?
2: I comptant que avui tampoc ha estat un dia de temperatures extremades, de fet ha estat molt semblant al d'ahir, màximes en el conjunt de Catalunya de 30-35 graus, s'han superat algunes localitats de l'interior, però avui la diferència que segur que tu també hauràs notat és que hi havia moltíssima humitat.
1: Moltíssima.
2: És a dir, aquesta sensació de que només ja aixecar un braç estàs suant litres i litres. L'aixafogó que, malauradament, i ara sí que responc a la teva pregunta, anirà més, perquè demà la calor va a més, però serà el sacrifici perquè a partir de dijous vagi a menys i anar endavant, a mesura que vagi a apropar-se al final de la setmana, el descens de temperatura serà més pronunciat. Però compte, perquè demà tindrem un dels dies més càlids de tot l'estiu, i això és dir molt.
1: Dels més càlids de tot l'estiu?
2: Si sumem les mínimes i les màximes, perquè, per començar, aquesta pròxima nit arribaran núvols a molts punts de les comarques de Barcelona i Tarragona, també a la Costa Brava. Núvols durant la nit frenen el descens nocturn de temperatura. Per això, mínimes, un cop més, a gran part del litoral, també cap a l'Empordà, per sobre dels 25 graus. És a dir, sumarem una nit més tòrrida, d'aquelles que no permeten el descans, si no és que utilitzes mètodes mecànics, no?, per refrescar-te una miqueta.
1: Sí.
2: Després, demà ens espera que faci molt de sol, amb alguns núvols, però bàsicament sol, i a la major part de Catalunya tindrem temperatures màximes de 35 a 40 graus. De 30 a 35 a la façana costanera, alguns punts de la Costa Brava podrien apropar-se també als 40 de màxima. Uh-huh. Així doncs, demà molta calor, molt de sol, i amb aquesta calor, al migdia, tindrem alguna tronada a la Catalunya central, sobretot entre el Bages, el Berguedà, l'interior del Baix Llobregat, però serien fenòmens molt localitzats, però compte, perquè allà on es presenta la tempesta, doncs pot ploure amb intensitat, si bé durant poca estona. Així doncs, demà poques tempestes, però efectives, molta calor, i a l'espera de que a partir de dijous comenci a baixar la temperatura, encara farà molta calor i molta aixafogó dijous, per entendre'ns com avui, i divendres sí que el descens de temperatura seria més pronunciat. Encara tenim dubtes... Digue'm.
1: No, deia que doncs molta paciència al final,
2: sí.
1: I ja de cara al cap de setmana ja ens ho ampliaràs.
2: Però espera, que a part de la temperatura encara tenim dubtes entre dijous i divendres, si arribaran dijous o divendres, les tempestes, que seria el que ja faria baixar molt la temperatura, refrescar les ciutats, per exemple, que els va faltar una bona ploguda, i això suposo que demà ja sí que podrem precisar si seran generals o tan sols locals.
1: Doncs demà ens ho precises. Gràcies, Jordi.
2: Que vagi bé.
1: Adéu. En Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7:27 d'aquest dimarts 18 d'agost de 2026.

0: És dimarts i això vol dir que ja tenim aquí la nostra Gemma Blasco, directora de cinema. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Bé, també. Aquest estiu la Gemma ens està ensenyant com apreciar encara més el cinema amb aquesta secció meravellosa de No només crispetes. Hem parlat dels plans seqüència, de la importància del so, de la direcció d'actors i la setmana passada de l'ètica. Avui què tenim?
1: Avui parlarem d'estructures narratives.
0: Estructures narratives amb traducció.

0: Bueno, les estructures narratives vol dir, per exemple, què és l'estructura clàssica i lineal? El típic conte que ens ensenyaven al col·le, que és que un relat és, té un inici, té un nus i té un desenllaç.
1: És a dir, l'ordre.
0: És a dir, l'ordre. L'ordre i la temporalitat, no? Per exemple, una pel·lícula que explica una setmana... No? A una setmana d'una família. Doncs primer seria dilluns, després seria dimarts, després seria dimecres, després dijous i després divendres. Això està explicat d'una forma lineal, té una estructura lineal. Què és una estructura fragmentada, per exemple? Doncs que primer expliques dimecres, després expliques divendres, després dilluns, i després dijous, i després dimarts.
1: Els famosos flashbacks quan tires enrere, no? I cap endavant, no sé com es diu, però...
0: Bueno, per mi els flashbacks són un concepte una miqueta diferent i són un recurs utilitzat de forma més puntual. És a dir, no és una aposta d'estructura, sinó que de forma puntual, i ja crec que la mateixa paraula flash, o sigui, alguna cosa de...
1: Sí, que és una estructura lineal i hi ha un moment puntual.
0: Sí, més o menys lineal, però els flashbacks jo els entenc com algo més relativament puntual, que pot ser un recurs estètic utilitzat diverses vegades, però no és una aposta d'estructura, perquè la pel·lícula sí, és bastant més lineal en general, llavors té un flashback, per exemple, que se'n va en un moment, de sobte, no, marxem i ens anem a un moment del passat, o un flash forward que ens anem a un moment del futur.
1: Vale.
0: No? I una cosa entesa des d'un lloc una miqueta més puntual.
1: Per tant, tenim la lineal, conte, dilluns, dimarts, dimecres, la fragmentada...
0: Que dins de fragmentada tenim moltes opcions, que ara passarem per algunes d'elles. Per mi hi ha algo molt xulo, que això té que veure amb guió i també amb muntatge. Hi ha famosos casos de pel·lícules que s'han solucionat, diguéssim, o han fet apostes boges en muntatge, però normalment no hi han decidit estructures fragmentades en muntatge i així han salvat la pel·lícula, però normalment són apostes que es fan des del propi guió perquè estan molt arrelades a la premissa de la pel·lícula.
1: És que és el que t'anava a preguntar. És una decisió que prens conscientment de dir vull fer-ho així, i a vegades te la trobes, com deies, no? Però generalment ho decideixes.
0: Sí, generalment és una aposta prèvia de la pel·lícula i ja moltes vegades inclús és un element de venda de la pel·lícula, diré inclús, però és la forma en què es concep la pròpia pel·lícula com a dispositiu, ja ve des d'aquí. Hi havia hi ha un llibre molt xulo que es diu El momento del parpadeo, del Walter Murch, que era és un llibre molt famós, sobretot pels amants del muntatge, conegut muntador, també va ser editor de so, però conegut muntador, que parlava de que els salts temporals a la vida ens costa molt de... no els assumiríem, no?, perquè no es correspon amb la nostra linealitat diària, però que les pel·lícules sí que les acceptem perquè sí que els salts temporals és la forma en què estan configurats els nostres somnis per la nit. I llavors com que... que aquest format com que l'acceptem, el de l'elipsis, el dels salts, perquè els somnis sí que estan configurats d'aquesta forma i hi ha diverses hores al dia que estem somiant, no? I que el nostre cervell està entenent aquesta narrativa, no? I després parla també de que aquest relat incomplet, no? La idea de que falta informació, de que està desmuntada, activa l'espectador, no? L'activa i fa que formi part del joc i que ja l'espectador es porti la vivència de la pel·lícula cap a si mateixa completant-la, no? Llavors ja formes part de la pròpia, estàs com formant part de la pròpia pel·lícula, no?
1: Com pensant què passarà, què pot passar, d'on ve tot això.
0: Exacte,
1: no?
0: T'activa i et fa que et formis molt més part i estiguis molt més a dins de la pel·lícula.
1: Si et sembla, podem fer alguns exemples i després parlem com de què ens serveix cada estructura narrativa?
0: Absolutament.
1: Vinga, va, som-hi. Primer exemple que ens portes.
2: The condition?
3: It's my memory.
2: Amnesia.
3: No. It's different from that.
1: Que jo crec que escoltant-la tothom ja sap per on anem, no?
0: Sí, parlem de Memento, Christopher Nolan, ara que estàvem com al momento de la odissea.
1: Hombre.
0: És una pel·lícula que explica la història d'un home que es queda sense memòria a curt plaç i busca l'assassí de la seva dona mitjançant unes notes, tatuatges i pistes que van apareixent. Perquè és una estructura absolutament fragmentada.
1: És que Christopher Nolan ho fa molt, això,
0: Sí, ja juga amb això, ja li agrada jugar amb el temps.
1: Tenet, per exemple.
0: És marca de la casa, sí. Li agrada molt jugar amb el temps i a vegades no amb el temps, però sí amb les estructures fragmentades. És una cosa que a mi especialment m'interessa molt perquè em sembla un joc molt divertit com a creadora i com a espectadora. Crec que hi ha alguna cosa molt xulo, no? Perquè això, fiquem aquests exemples per explicar per què i com les decisions, en aquest cas d'estructura, afecten a nivell expressiu la pel·lícula, no? I la teva vivència i la teva experiència, no?, o viatge que fas com a espectadora. I en aquest cas, aquesta estructura fragmentada simula l'amnèsia que sent el personatge, el protagonista, i així en realitat tu com a espectadora també l'estàs sentint una mica.
1: Que si fos lineal no l'entendries pràcticament, la pel·lícula, o què li passa a aquest personatge.
0: Exacte, o sí que ho entendries, però no estaries tenint el viatge emocional del personatge. Llavors és bonic perquè formes part d'aquest viatge emocional.

0: I tu, com a espectadora, et sents igual de perdut que ell.
1: Sí.
0: I crec que hi ha algú aquí que és molt xulo, no? I alimenta tota aquesta desorientació i paranoia que viu el personatge. I, bueno, és una, per mi és un exemple molt clau per explicar per què poden ser útils les estructures fragmentades.
1: Doncs Memento de Christopher Nolan, primer exemple. Què més tenim?
0: Segon exemple tenim Irreversible.

0: Irreversible de Gaspar Noé.
1: Irreversible de Gaspar Noé, un director que, bueno, Irreversible es mi película amada i odiada a partes iguales. No, perquè no, l'altre dia que parlàvem d'ètica al cinema, és veritat que la seqüència de la violació per mi està enfocada en un lloc molt equivocat, vale? Més enllà d'això, Gaspar Noé és també un dels directors que li agrada molt jugar amb, no, amb moltes propostes formals, premisses que ja inclouen certa estructura dins de la pròpia premissa de la pel·lícula. En aquest cas explica una nit tràgica on una dona és violada i la seva parella es venja d'aquest aconteixement. I la pel·lícula, l'estructura curiosa que té és que en lloc de, no, parlàvem de Memento, que era una cosa com molt desorganitzada, no? Sí. I que anava i tornava, en aquest cas Irreversible són blocs de seqüències que van cada vegada més enrere en la nit.
0: Vale.
1: Vale? Llavors, el que vas veient és com primer veus una venjança i després veus l'agressió i després vas tirant enrere i vas recuperant aquests moments feliços d'abans de l'agressió i la pel·lícula tira com cada vegada més enrere. Llavors, al final, és un anticlímax, perquè no hi ha moment climàtic, perquè no té aquesta estructura lineal d'anar cap a un clímax. I, bueno, hi ha algú de la tesi de la pel·lícula que parla de com el destí o el temps una mica ho destrueix tot. I jo crec que lo interessant d'aquest exemple és com tu, al final de la pel·lícula, on has vist tota aquesta tragèdia, tota aquesta violència, aquests moments feliços de parella estan totalment trencats dins de... No, o sigui, el teu viatge emocional com a espectador és que aquests personatges encara no estan trencats, però tu saps que es trencaran. I llavors la teva implicació dins de la pel·lícula és una altra, no? Tens una altra lectura completament diferent del que estàs veient. I això és superinteressant i és una manera també expressiva d'utilitzar aquestes eines, no?
0: Que interessant, jo que això no l'he vist, ja me l'apunto per mirar-me-la aquest estiu. Què més tenim?
1: El segon exemple és Elephant.
2: Mom's gonna kill you.
3: What?
2: What are you doing?
3: Dad, I'm driving. Get out of the car, Dad.
0: Elephant de Gus Van Sant.
1: És una pel·lícula que explica bueno, una massacre a un institut des del punt de vista de diferents personatges. Vale? Llavors, el que fa és explicar un mateix bloc temporal des de diferents punts de
0: això
1: vista.
0: Això m'encanta a mi.
1: Vale? Clar, és un altre tipus d'estructura fragmentada. És un altre exemple. No? Què és interessant d'aquests punts de vista? Que ens dona una visió... No? El fet de que sigui mateix tros temporal des de diferents punts de vista dins d'un mateix institut, fa més que els espais, alguns dels espais es van repetint, perquè hi ha com anades i tornades dins els passadissos de l'institut, és molt laberíntica la pel·lícula, i és molt interessant que aquests cinc punts de vista el que fan és que ens donen una visió molt més externa de l'aconteixement i molt més freda, no? Gairebé periodística, no periodística, però hi ha una... O sigui, genera un to argumental. Clar. Entens que una tragèdia aquesta tragèdia és una qüestió també col·lectiva, no? Que l'han viscut moltes persones dins un mateix espai, des de llocs molt diferents. Hi ha una cosa com freda de veure-ho així, que no arribes a empatitzar emocionalment del tot, perquè no és, la pel·lícula no és el viatge d'un dels estudiants, no? Un dels que han generat la massacre, sinó que, bueno, hi ha algú com de lo col·lectiu i de la repetició de, no, d'aquest horror que es va repetint i repetint, perquè és el mateix tros temporal diverses vegades, no? I genera una tensió molt insuportable. És molt interessant aquest exemple.
0: I acabem amb un clàssic, que és Pulp Fiction. De Tarantino, evidentment.
1: Sí. Mira, aquesta pel·lícula explica bueno, històries creuades d'uns criminals de Los Angeles, no?, que es creuen de forma molt violenta, amb una estructura no lineal. Va ser bastant revolucionària, aquesta estructura, també en el seu moment, o quan es va estrenar la pel·lícula, perquè, a més, això que pots, no?, aquestes premisses d'estructures narratives que pot semblar algo molt acadèmic i molt pesat, en realitat és una pel·lícula superdivertida, molt juguetona, hi ha molt d'humor, no és sessuda, és molt, molt accessible, i el que va fer és trencar amb l'estructura clàssica de Hollywood per donar bueno, prioritat a aquests personatges, no?, que anaven anant i tornant, i hi ha, per exemple, efectes molt xulos, no?, narratius, com que veus morir un personatge i poc després el veus viu un altre cop.
0: Sí,
1: no? I com...
0: em va costar molt a mi aquesta pel·lícula, entendré, de confessar.
1: Bueno, però a vegades no fa falta entendre-ho tot. O sigui, també crec que també el que et proposa les estructures fragmentades és que tu viatgis amb la pel·lícula i tu vagis completant les teves peces, no? I que, el que dèiem, que tu com a espectador estiguis realment involucrat.
0: Totalment. I com d'interessant és que depèn de com estigui explicada la pel·lícula, en generi una emoció o una altra, o entenguem la història d'una manera o una altra, si em sembla interessantíssim. Sempre Blasco, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Ara podeu escoltar els podcasts del Balcó amb alguns dels millors moments de la temporada. Avui coneixem els coworkings de l'edat mitjana amb la Irene Cordón i a les 8, article 47 i la impossibilitat d'anar a viure sol. I després la graderia amb la Núria Vilamala i tots els detalls de la presentació de Rodri.
4: El Balcó.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
7: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
8: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
7: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, ells... Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga. Irene Cordón, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, contenta de ser aquí.
0: Sí, fas bona cara.
1: Mira, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí, tot va
0: estàs
1: molt
0: guapa, bé. Estàs guapa avui. Mira, avui no ens portaràs al naixement de la civilització, sinó que ens dus a l'edat mitjana. Jo crec que mai hem estat amb tu a l'edat mitjana.
1: No, jo crec que tocava, perquè és una època realment també molt interessant. A més, és aquest període europeu, que aniria des de l'edat antiga fins a l'edat moderna i que crec que han passat moltíssimes coses. En som molt hereus i hereves d'aquest període i calia fer una secció.
0: Ah, Clàudia Matas, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: A mi m'ha quedat clar, el Clàudia em deia, és que, mira el titular, els monjos de l'edat mitjana ja feien coworking, detox digital, mindfulness i ja tenien influencers.
1: Sí.
0: Com no, o sigui, com no ubicar-nos en aquesta... Què són? Ara ho dèiem. Però, són 10 segles, del 5 al 15, a grosso modo?
1: Del 5 al 15, correcte. O sigui, normalment, quan parlem d'aquesta edat mitjana, l'inici el marquem a l'any 476, que això és la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident,
0: sí.
1: I arribem fins al 1492, que és l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica, tot i que hi ha alguns autors que diuen el 1453, que és la caiguda de Constantinople. Tant és, seria d'aquest segle V al segle XV. I malgrat tot, aquests mil anys, com que són tants anys, també se subdivideix en dos períodes. Sempre parlem de l'alta i de la baixa edat mitjana. Us parlem de l'alta del segle V al X i de la baixa de l'11 al XV, per tant, molt fàcil.
0: Val, vol dir, dient això, de coworking, directors digitals, mindfulness, que els monjos ja convivien i patien els mals del nostre món hipermodern?
1: A veure, és una metàfora, evidentment.
0: Molt, és que molt
1: però
0: evident, això, eh?
1: És molt, sí,
0: és
1: sí,
0: com
1: però
0: va fer el seu llibre dels faraons, doncs, vinculats a l'Elon Musk...
1: És que ho veig claríssim, que tot es repeteix.
0: A Trump, tot,
1: sí,
0: es repeteix.
1: Tot es repeteix, evidentment. Llavors, a mi m'agradaria anar a poc, perquè ho anem veient. Llavors, el primer que hauríem de dir és recordar que aquesta etapa de l'edat mitjana és una època on hi ha el predomini del feudalisme. Mm-hmm. Per tant, ens estem referint, doncs, a aquelles societats organitzades on hi ha, doncs, aquell senyor feudal amb els vassalls, tots els pagesos, una economia, doncs, principalment agrària, però que és l'època que apareixen els castells, els monestirs, ara sí, no? Llavors tenim aquelles imatges d'aquells monjos. Jo sempre dic que si m'hagués tocat néixer a l'edat mitjana, jo hauria volgut ser monja. I per què?
0: Series amiga del tom del Pilar de...
2: No?
0: Los Pilares de la Tierra.
1: Però hauria demanat ser abadesa, perquè tenien molt poder aquestes dones, però bé, en tot cas, és interessant, no? Perquè en aquests centres és on hi havia tot el saber i tota la cultura, no? I duien, doncs, una vida molt pautada, molt tranquil·la, i sovint tendim a pensar que dins d'aquests monestirs només hi estan resant, i no és veritat, sinó que hi ha tota una producció literària darrere, molt important, són els que copiaven i els que feien tots aquests textos literaris del saber, i tot això es trobava allà, tenint sempre present, com dèiem, que la majoria de la població era analfabeta, que són aquests camperols i camperoles que treballen a la terra per aquell senyor feudal, i ja està. I fins i tot que una manera de fugir del poder hauria sigut creant un altre poder dintre d'aquests monestirs. Tu tens la teva vida tranquil·la...
0: Per això volia ser abadesa. Clar, allà hi havia tot el saber. Treballaven junts? D'aquí ve el que dius que feien coworking?
1: Clar, tal com us dic, això de fer el coworking, evidentment, doncs, sembla una broma moderna, eh? En soc més que conscient, però jo dic que si entrem a estudiar-ho bé, veiem que sí. I ens hem de referir a l'espai dels scriptorium, o els scriptoria, que seria el plural. I què són? Doncs eren aquests espais on es copiaven, on es feia aquesta producció de tots aquests llibres, d'aquests manuscrits, on es reunien aquests monjos, i s'hi copiaven aquests textos, no només religiosos, insisteixo a dir, sinó també obres clàssiques de l'antiguitat, tractats mèdics, filosòfics, amb tot aquest saber. Llavors, la imatge que jo tinc és un espai amb escriptoris, d'aquí ve la paraula escriptorium.
0: Ah, clar, vale.
1: Cada monjo en un d'aquests, hi ha un silenci i han de cooperar i col·laborar entre ells.
2: Això
1: és un coworking.
2: L'hem vist al cinema, la pel·lícula El nom de la rosa.
0: És perfecte.
2: Que retracta perfectament aquesta.
1: Espais compartits, espais de silenci, és aquesta sala, no?, on hi ha aquest silenci absolut que de tant en tant potser poden compartir aquest coneixement, però és que és això. Jo us dic, això és un coworking, clar, que cadascú té molt clar quina és la seva feina.
0: Clar, devia haver-hi, no hi ha impremta a aquesta època, evidentment.
1: La impremta, hi havia fins a mitjans del segle
0: 1492, 15,
1: 1492
0: era, més o menys.
1: 1440. Ai, sempre... No, anem bé, anem bé.
0: Hi havia copistes...
1: Hi ha el copista, clar, aquí hi ha una feina en cadena. Quan a nosaltres ens arriba un llibre, un còdex, no?, de l'edat mitjana, que a més té aquelles il·lustracions tan boniques, aquelles tapes, dius, qui hi ha aquí? Doncs hi ha els copistes, hi ha els correctors,
0: evidentment. Clar, imprescindibles.
1: Imprescindibles. Heu de pensar, doncs, que si alguna cosa es copiava malament o s'havien deixat alguna cosa, sempre es pot afegir alguna cosa als marges, llavors aquí el corrector està present, i llavors hi havia els il·luminadors, que vindrien a ser els il·lustradors de l'època.
0: I es deien il·luminadors.
1: Clar. Il·luminen el pergamí. Clar. Hem de parlar de pergamins, clar, el paper encara no el tenim. Llavors heu de saber què és aquest... Jo crec que has de tenir un do, no?, per poder decorar aquestes lletres capitals inicials amb algun dibuix.
0: Les majúscules.
1: Són meravelloses, sí. Allò és un art. Per tant, hi havia tot això i, evidentment, hi havia el responsable de l'escriptòrium, que és qui hauria coordinat tot el treball. Per tant, cada vegada que ens arriba un d'aquests còdecs, és el que us comentava, sembla que sigui com un treball en cadena, perquè cadascú sap perfectament quina és la seva tasca en aquesta sala, en aquest escriptòrium.
2: Irene, pregunta sobre aquest tema.
1: Sí.
2: Produeixes entre 6, 7, 8 persones un còdex d'aquests? Aquests còdecs es quedaven al monestir? Sí, o sortien, circulaven pel món d'alguna forma?
1: En principi s'han de quedar. El que passa que hi havia altres monestirs que volien copiar alguns d'aquests i s'anaven fins i tot a un altre monestir a copiar-lo per emportar-se el seu exemplar. Per això a dia d'avui són tan preuats. Jo dic que és realment un tresor, perquè són obres úniques. És com un quadro.
2: Clar,
1: és exactament igual. Manera. I a més a més heu de mirar que s'ha de mirar el tipus de lletra. Hi ha copistes que tenen millor lletra que d'altres. Llavors, és tota una cal·ligrafia que has d'anar aprenent. O sigui, hi ha aquí darrere realment un treball enorme. Jo diria que cada pergamí és una obra d'art en
0: clar,
1: si.
0: D'aquí el silenci que deies, els coworking d'ara, clar, hi ha wifi, ja ara faig un cafè...
1: Sí, no, llavors aquí hi havia pergamins,
0: converses,
1: hi havia molt silenci... Sí, però en principi t'has de respectar, perquè cadascú esteu... és un espai que està creat per poder treballar conjuntament, amb màxim respecte. Han d'haver una regla, i de fet els monestirs, una de les regles molts d'ells és el silenci. Llavors aquest silenci imprescindible per poder-te concentrar, per poder anar copiant... Per tant, fixeu-vos ja, això segur que us aboca
2: hi ha
1: altres coses.
2: I sabem si tenien coffee break?
1: Mira,
2: un moment de pausa, de dir, de la
1: clar,
2: jornada d'aquesta feina...
1: Ho trobo meravellós, la vida monacal, que tal com us deia que a vegades la veiem com molt malament, jo dic, a mi la rutina a mi em funciona molt bé. Jo crec que a tots i a totes ens funciona molt bé, i us dius, molt bé, hora et labora, per exemple, és la regla de Sant Benet, sí, que la tenim molt clara, i us dius, tu tens una rutina, t'has de llevar en una hora, llavors aquests breaks que comentaves, fas una miqueta de jardinet, la pregària, que aquesta pregària, fixeu-vos que has de marcar la respiració i has d'anar pregant. Jo això li dic meditació.
0: Home, clar, és un, és fent un mantra.
1: És un mantra. És que és això, el meditar, el resar. Van fent això, llavors comencen aquestes tasques, cadascú tenia la seva tasca, alguns són els copistes, se'n van cap a l'escriptòrium, van copiant, fan aquesta parada, tornen a estar en comunitat i tornen una altra vegada aquesta meditació, aquesta pregària conjunta, i mengen poquet, i a dormir, i tornem-hi. De fet, vivien molt més que la resta la població, això ho sabem.
0: Clar. I desconnectats del que passava fora.
1: Això és dir, clar, això per mi és el detox.
0: Nostres...
1: És una clar. Miqueta el detox que hi ha un moment que dius, a veure, jo necessito
0: no
1: posar... No us passa que necessiteu posar un mode avió? Que dius, i què fas? Agafes el mòbil i l'apartes. Dius, no pot ser.
2: No necessito més notícies.
1: No necessito.
2: No puc assumir-les.
1: No, és impossible. Llavors dius, què fan? Doncs ells es tanquen en aquest monestir, aconsegueixen aquest mode avió, que jo dic, a partir sobretot d'aquest silenci, no saber què està passant a fora, evidentment que els arribaven algunes notícies, però no era el bombardeig actual del pam, pam, immediat, no? Vosaltres, com a periodistes, que necessiteu saber. Llavors, ells fan aquesta parada, sí. Poden fer aquesta concentració i només a partir d'aquesta disciplina, d'aquesta concentració i d'aquest silenci, aconsegueixen aquestes obres tan meravelloses.
0: Què ens ensenya tot això avui?
1: Doncs que no ha canviat absolutament res, que seguim tenint aquests espais que us deia de treball compartit, que tots i totes necessitem algun moment desconnectar d'aquest bombardeig d'imatges, de notícies, que necessitem respirar, que necessitem calma. Tot això ho sabem perfectament, aquesta rutina que ja ve des de l'edat mitjana, que ho tenien molt clar aquests monjos, per això eren tan productius, perquè ho sabien molt bé. Hi ha una norma que els estableix, però que anava perfectament bé.
0: Però aquest saber arribava al poble? És que aquesta pregunta et cau sempre.
1: Mira, arriba al poble tenint en compte que pràcticament tots són analfabets, llavors aquí és el poder de l'abat o del predicador que utilitza un algoritme que és el púlpit per poder propagar el seu missatge.
0: És a dir, s'ha fet a l'escriptòrium.
1: Què s'ha fet? Des de l'escriptòrium ha anat pensant i sempre ha d'haver alguna ment, algun mestre, doncs, que veu quines coses estan bé, quines no estan bé. Va creant un relat. Jo sempre parlo dels relats. Llavors això s'ha de compartir amb el poble. Llavors el poble, doncs, ja sabeu que ha d'anar els diumenges, si no cada dia, a l'església. Jo dic que si avui en dia els influencers busquen likes, els abats buscaven que les seves esglésies estiguessin totes elles
0: plenes. D'alguna manera eren influencers, ells,
1: no, clar. Absolutament. O sigui, tenen l'altaveu. Llavors, ells són capaços de predicar qualsevol cosa i, depenent del lo carismàtic que era aquella persona, aquell influencer, pot modelar el pensament de tot un poble. S'ha d'anar molt en compte, perquè aquests monjos eren capaços, doncs, de fins i tot crear o convèncer un poble d'anar amb una croada. Això és clar, que està bé, que no està bé, poden crear tendències, morals...
2: Es feien virals, d'alguna forma, els sermons, vull dir.
1: Hi havia sermons que eren tan bons que els deixebles d'aquest mestre els anaven copiant i els anaven repetint. Llavors, altres monestirs que sabien l'èxit que tenien alguns també deien, quin sermó estan dient cap allà? L'hem de copiar.
0: I això ho sabeu perquè n'hi ha molts.
1: Clar, i a més ho vas veient, dius, però quin
0: sermó s'ha fet viral?
1: S'ha fet viral.
0: De temes què, per exemple?
1: De tot. Clar, aquí ja depèn de cada persona, però alguns són perillosos, però d'altres no. D'altres pot ser, escolteu, la caritat. Hem de ser bones persones.
0: Cuidem-nos uns
1: cuidem-nos
0: als altres.
1: Perquè sempre imaginem, no? Jo sempre dic que la imatge que ens arriba dels monjos sempre és aquesta imatge grisa, conspiradora. Dic, a veure, n'hi ha que han sigut realment molt bones persones i que han dit, escolteu, voleu fer el favor d'ajudar-nos, que la paraula de Jesús està dient, propaga l'amor. Llavors, aquí t'has de trobar algun d'aquests i que s'ajudaven entre el poble perquè t'ho estava dient l'abat o t'ho estava dient aquest predicador.
0: Hi havia algun equivalent a l'algoritme, ja que estem fent tants paral·lelismes?
1: El púlpit. A veure, l'algoritme, jo us dic que en comptes de digital és el social, o sigui, es tracta d'això i tu de saber captar i veure què és el que atrau i què no atrau. I com més provocador siguis, doncs a la gent això també li agrada i parlar molt bé. Jo sempre he dit, no, el do de la paraula, ja sabeu que és una arma poderosíssima i jo crec que aquests eren tenien tremendos, eren molt eloqüents i jo crec que aquí està rau la clau.
0: La gent que estudia a l'edat mitjana,
1: sí.
0: És a dir, tu te n'has anat molt enrere.
1: Sí, molt més enrere.
0: Egipte. Tenen alguna particularitat? Perquè qui estudia a l'edat mitjana s'hi queda allà
1: jo els veig
0: i no
1: diferents.
0: Es mou.
1: Sí, sí.
0: Com són?
1: Jo els veig molt sectaris, sempre ho he comentat.
0: Sí?
1: Sí, perquè a més em fa molta gràcia perquè nosaltres a l'edat mitjana la veiem sempre com molt grisa i molt uniforme. Llavors ells reivindiquen, no. Llavors et diuen, i no només l'alta i la baixa edat mitjana, sinó que diuen, el segle VII no té res a veure amb el buit de l'Europa oriental, de l'Occident, que segur que sí. En canvi, nosaltres tendim a posar-ho tot dins el mateix sac i tenim aquesta imatge de les pel·lícules que fa un moment el Claudio comentava i els monjos del nom de la Rosa, però que hauria de ser així. Però em fa gràcia perquè més veiem una època com fosca i que fa fred.
2: Sempre és hivern, no? Sempre és hivern.
1: Sempre plou i sempre és gris.
0: Tens raó.
1: Home,
0: després, i la sèrie Joc de Trons, estic pensant que, clar, està totalment inspirada amb l'edat mitjana.
1: Perquè atrau, perquè té aquest... Clar, és que té... Només falta un drac volador. Que surti per allà, perquè són torres, són aquests castells, clar, això
2: però ara que deies, Anna, de gent que estudia a l'edat mitjana i tal, recordo que les novel·les de Fred Vargas, el seu detectiu protagonista de totes aquelles novel·les, té tres col·laboradors, que són uns friquis de molt de cuidado, que un d'ells és especialista en l'edat mitjana i ajuda moltíssim a resoldre casos actuals, però... Tu no el treguis del 1420, que no...
0: Que l'altre no
2: aquell home no funciona fora d'aquella època concreta.
1: Sí, sí.
0: Ells passen, per entendre l'edat mitjana, cal haver remenat per això els teus territoris.
1: Egipte. És imprescindible. No, Egipte sobretot, que jo que sempre reivindico i vaig que escombro cap a casa meu, perquè sempre dic que la vida monacal neix al desert egipci. Llavors això s'ha de tenir molt en compte.
0: Ah, sí. Com va això?
1: Això és preciós, és el segle IV. O sigui, l'any 330 13, hi ha un emperador molt important que és Constantí, que bueno, doncs va, amb l'edicte de Milà, va donar llibertat de culte als cristians perquè poguessin... Bueno, és que fins ara eren perseguits, per tant, a partir del segle IV ja no són perseguits, llavors aquí el cristianisme irromp Egipte i veiem com una sèrie de personatges creuen que val la pena sortir-se de tota la societat per poder meditar. Ara li diríem meditar, clar, els diríem pregar, i els necessiten doncs entrar al mig del desert. De fet, el desert jo crec que és una metàfora preciosa del silenci i fins i tot d'aquesta espiritualitat. I hi ha un moment que se n'adonen que tampoc cal que estiguin sols, que poden anar-se reunint perquè la vida al desert és molt dura. I per tant, la vida monacal, els primers monestirs apareixen precisament al desert occidental d'Egipte. Oh. I a partir d'aquí, en el segle VI, ja és quan entraran cap a Europa. Llavors aquí ja començaran a aparèixer les regles, com per exemple la Sant Benet, jo diria que és de les més conegudes, sí, i que ells mateixos diuen, vinga, anem a fer aquesta vida monacal amb aquestes normes, una d'elles, evidentment, el silenci.
2: Però Irene, que comenci a Egipte dels monestirs, pot, sí, tenir a veure amb que hi havia un historial de sacerdots a l'antic Egipte que d'alguna forma...
1: No ho sabrem bé, perquè clar, és que el cristianisme, com que trenca tant amb la religió anterior, de fet és el contrari, no? Quan irromp aquest cristianisme és en el moment en què tot aquell politeisme existent a Egipte desapareixerà. És quan tancaran, cremaran tots aquests temples i es quedarà. Lo curiós és que a dia d'avui encara es poden visitar aquests monestirs. Tu te'n vas a una zona que es diu Wadi Natrum, que està entre el Caire i la ciutat d'Alexandria, i encara es mantenen dempeus alguns d'aquests monestirs, que a més estan ubicats al mig del desert, són petits paraïsos perquè sents els ocellets i veus aquelles palmeretes i veus els monjos vestint de la mateixa manera, amb una litúrgia molt antiga, perquè parlen el copte, que no saben ben bé ni què diuen, però és molt emocionant escoltar-los. Sí. Llavors dius, què hi ha aquí encara del segle IV? I diuen, bé, evidentment doncs, que aquests monestirs estan restaurats, però en origen són aquests del segle IV. I
2: se sap quants monjos havien aquests monestirs?
1: 150 i 200. No, 150. Els primers comencen uns 6 persones així, i van creixent. Moltes famílies deixen alguns dels seus fills, com sempre, no? Els grans, els hereus, els hi deixen les terres, i els altres, doncs, les famílies benestants posen algun dels seus nois cap a aquests monestirs. Home, que almenys aprenguin a llegir i escriure.
0: Clar, tradició catalana, el segon fill se n'anava de capellà.
1: Sempre,
0: això,
1: exacte.
0: Això anava així. Tu tens molt clar els escenaris com a egiptòloga, no?
1: Sí.
0: Els tenim més que anomenats aquí, en aquesta secció. Una persona que estudia d'edat mitjana, quin és el seu lloc ideal, el seu Egipte?
1: Jo crec que qualsevol monestir. Cadascú té qualsevol la seva mania, monestir. És curiosíssim, eh?
0: Sí, però sí, quin deu ser d'Europa, per exemple?
1: Doncs no sabria dir-te, eh? No ho sabria, no, això sí que no sabria dir-t'ho, però jo vull creure que un català a l'abadia de Montserrat ha de ser
0: ara
1: un paradís.
0: Ara jo aquí que
1: perquè,
0: està cridant a dir Montserrat.
1: Per nosaltres, jo
0: Poblet,
1: crec que...
0: O
1: Poblet, o sigui, clar, la Ruta del Cister...
0: Que ara
1: tot el
0: hi ha
1: Cister,
0: la revista de National Geographic de Poblet. Que...
1: Un especial meravellós, sí. Molt recomanable. Clar, un Poblet, jo crec que, a veure, tot el Cister, meravellós.
0: Sí.
1: I després, com a sentiment nacionalista i català, jo crec que l'abadia de Montserrat és molt nostra.
0: Què no toca, Irene Cordón, la nostra doctora en arqueologia i història antiga, avui ens ha dut a l'edat mitjana. Irene, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ens retrobem.
3: Cadena SER. Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
5: Estàs igual.
4: O sigui, hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
7: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
6: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
1: Les 7, Joan Bofill, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, Anna, bona tarda.
1: Jaime Palomera, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda.
1: Com t'anà l'estiu?
3: Bueno, dic bé, però al mateix temps... Sí, constipat. Crec que l'estiu diuen que et baixen les defenses, no?
1: Sí.
3: Perquè d'alguna manera deixes d'estar... Si fas vacances, no? Deixes d'estar en tensió i aleshores jo em constipo, no sé com ho faig. Però bueno, dic bé i al mateix temps molt preocupat, però molt preocupat perquè...
1: Per les dades, eh?
3: Hosti, no només les dades, ho veig en el meu entorn. O sigui, la situació, la gent que vol tenir casa, tenir futur... que s'esforça per tirar endavant, doncs ara mateix ho té molt complicat, i ja en parlarem.
1: Per això reiniciem nova temporada, tornem amb aquest article 47, la secció on ja ho sabem, parlem sobre habitatge, amb en Jaime Palomera, investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, i cofundador de Reviu. L'accés a la vivenda, ara ho deia en Jaime, segueix sent una de les principals preocupacions dels ciutadans, i com no, avui havíem d'engegar aquesta secció parlant de les últimes dades de l'evolució del preu de l'habitatge.
2: Els preus han augmentat un 11,6% a Catalunya només en aquest últim any. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el preu de l'habitatge ja ha arribat a nivells d'abans de l'esclat de la bombolla immobiliària del 2007. De fet, els preus, tant de pisos de nova construcció com de segona mà, ja fa 9 anys que no paren de créixer. Per tant, no paren de créixer des de l'any 2014. I aquest augment del preu és un, en total, si mirem en la darrera dècada, vol dir que la vivenda ha pujat un 85% de preu en aquests últims 10 anys. Però, en canvi, evidentment, els salaris no han pujat al mateix ritme. En aquests 10 anys, entre un 30 i un 35% nominalment és que han pujat els salaris. Per tant, l'increment real dels sous és molt menor comparat amb la pujada dels preus.
1: I com no... Això es tradueix en una angoixa monumental per moltes persones, sobretot joves, que volen independitzar-se, però que ni el seu sou ni els preus dels pisos els ho permeten. Josep Belén, com esteu?
4: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Josep, tu tens 26 anys. Amb qui estàs vivint actualment?
5: Doncs jo ara amb els meus pares i el meu germà.
1: Imagino que t'has plantejat marxar de casa.
5: Sí, però tal com estan les coses, és un pensament molt, molt fugaç. No arriba ni a materialitzar-se ni a fer números, perquè és que no dona. No ha donat des de que vaig començar a treballar, que era quan tenia 23, i ara, doncs, igual o pitjor.
2: Explica'ns una mica el teu procés que has hagut de seguir per adonar-te'n que no et pots emancipar i anar a viure sol encara que vulguis. No sé quant temps fa que vas començar a fer números entre el que cobraves i vas començar a buscar pis...
5: Bueno, doncs des que vaig tenir una feina estable, que rondava els 24.000 anuals, però és que la resta és molt fàcil. Jo visc a l'àrea metropolitana, a Montcada i Reixac, i no, per la meva zona, el Vallès Occidental Sud, Barcelona, era i és inviable. No.
1: Barcelona és que no has fet recerca per res, i a Barcelona Centre.
5: Ah, el centre que... No, que va. No.
2: I a Montcada, per exemple?
5: Doncs mira, avui estava consultant els habitatges de lloguer que n'hi han dos habitatges de lloguer. Un habitatge de lloguer temporal, d'11 mesos, a 750 euros.
1: Temporal,
5: eh? Sí, temporal, en un barri obrer... dels més pobres de Montcada, i per qui no conegui Montcada, és una de les ciutats més pobres del Vallès Occidental. Mm-hmm. I després hi ha un altre habitatge, un altre pis, de 1.400 euros al barri de Can Cuiàs, que per qui no sàpiga, es pot imaginar una espècie de Torre Baró, però molt pitjor connectat, sí. perquè no és a Barcelona. A 1.400 euros, un pis normal, una mica gran.
2: Perquè tu, Josep, què estaries disposat a... Què et semblaria raonable pagar per un pis tu sol, tenint en compte els teus ingressos i la zona en la que estàs buscant? És a dir, què et semblaria un preu correcte a destinar cada mes al lloguer d'un pis?
5: Però que jo em pugui permetre, perquè aquí està una mica la...
2: Sí, exacte.
5: Clar, ara mateix...
1: Anem a somiar, molt, si vols.
5: a mi m'agradaria no pagar més d'un 30%, que és el que tothom que en sap una mica diu que és el que hauries de destinar a l'habitatge. Tenint en compte que ara mateix estic a 1.300 euros, doncs uns 400-500 euros, és que és inviable, és impossible. És que és impossible.
1: El somriure que estem escoltant de fons és el de la Belén, que tot això li ressona. Belén, tu tens 32 anys, amb qui estàs vivint?
4: Sí. Comparteixo pis també amb una... Bueno, és amiga d'amics meus, sí, una col·lega.
1: Val, i a on?
4: A les Corts.
2: Entenc que tu comparteixes pis, no sé si per necessitat, perquè tu voldries, emancipar-te, tu voldries viure, sí, en un pis sola, però fent números només, sí, pots compartir.
4: És impossible, és inviable. I porto 10 anys així ja.
1: 10 anys? Sí, sí. Quant val el pis en el que, sí, esteu compartint?
4: 970.
1: I et toca pagar, doncs, imagino que uns 500.
4: Sí, 510 més despeses a part.
1: Més despeses a part. És un pis gran o té dues habitacions?
4: És un pis normalet, perquè té habitacions, però per dormir, un dormitoris dos, perquè la resta no són per dormir. Clar, són molt petites les habitacions.
2: Ara escoltàvem en Josep, que ja quan va tenir la primera feina va intentar buscar pis sol, ha vist que no, i tu ens deies, sí, que fa molts i molts anys que ja estàs intentant viure, sí, sola, però que no pots. Com ha sigut el teu procés, també?
4: Jo vivia a Vendrell fa anys, i fa 10 anys vaig mudar-me a Barcelona per primer cop, i jo quan vaig viure aquí, mira, una habitació rondava els 250, com a molt, i ara amb la pujada de preus des de fa 10 anys, pues, ha anat escalant de 250 a 300, 350, 400, i ara ja, pues,
1: el doble.
4: 510.
1: El doble.
4: El doble, sí, sí.
1: Belén, jo puc preguntar, treballes, imagino, què
4: sí,
1: cobres?
4: Sí, sí. Pues com Josep deia, uns 24 anuals.
1: Clar, no pots estalviar, imagino, res.
4: No, és impossible. És impossible perquè els lloguers aquí a la zona, tant a Barcelona com a zona metropolitana, del que és, pues com deia Josep, no, Montcada, Vallès Oriental, i marxes també cap a Llobregat, i no baixen dels 1.000 llargs.
2: I quina sensació et genera que no puguis estalviar fins i tot vivint, compartint pis amb 32 anys?
4: És frustrant. És molt frustrant.
1: I tu, Josep, tens 26 i estàs veient com està la Belén, gens engrescador, no?
5: No, perquè l'única alternativa que jo podria per independitzar-me, que potser hauríem de redefinir què és independitzar-se, seria compartir pis. I no,
4: No,
5: és que ara mateix em sembla que és, i ara li demanaré a la Belén que es tapi les orelles, que és perdre 500 euros al mes.
1: Clar. Jaime Palomera.
4: No, ho entenc perfectament.
1: És que
4: sí, sí.
1: Us està escoltant en Jaime Palomera amb la mà aquí davant dels llavis i fent que no amb el cap, dient quin desastre. Quina explicació té? Bueno, per què ha augmentat tantíssim el preu dels pisos i tan poc els sous?
3: O sigui, clar, ara, per exemple, es parla de que falta oferta, no? De que no hi ha prous pisos, hi ha molta demanda i que per això pugen els preus, i que és el que ho explica tot. Però, clar, si tu mires el que està passant a tota Europa, el que veus és que allà on s'està construint moltíssim, els preus tampoc estan baixant. O sigui, podem estar d'acord en que es faci, per exemple, habitatge protegit. Ho hem parlat en aquest programa i en tornarem a parlar, segur.
1: I tant.
3: Que és bo, segurament, que es facin noves cases, segur. Però el problema és que al mercat de l'habitatge permanentment hi entren autèntics xorros de diners de qui està acumulant des de fa molts anys molt de líquid, perquè des de l'última gran crisi del 2008 estem en un paradigma on els més rics cada cop tenen més cash. Quantes més propietats tenen, doncs d'aquelles propietats n'extreuen rendes, i què passa? Que adquireixen més cases. Clar, a Barcelona, parlàvem de Barcelona. Si ara entreu a un portal, a un dels grans portals, us trobareu que hi ha més de 4.800, pràcticament 5.000 ofertes de pisos en lloguer.
1: Mira com riu la Belén.
3: Però si feu un filtre...
4: I tots de temporada.
3: Exacte. si mires els preus, et trobes que hi ha molts pocs a un preu que ja és relativament elevat, 800-900 euros, i de sobte fan un salt i estem parlant de que no és que sigui... Algú parlava de que el preu del lloguer mig és el salari mínim, equivalent al salari mínim.
2: Sí, exacte.
3: Però, en realitat, el que estem veient a les grans ciutats és que molts d'aquests pisos dupliquen o tripliquen el sou d'una persona normal. I, per tant, això té a veure amb que hi ha molta gent amb molts diners animant a comprar cases i comprant cases per destinar-les a mercats superespeculatius. Està molt bé construir, però si no aturem això, que és una autèntica bogeria, no resoldrem mai el problema.
2: I com s'explica que fins i tot, per exemple, com ara ens explicava el Josep, en el cas de ciutats ja molt de la perifèria de Barcelona, molt alineades com Montcada i Reixac, que directament no trobi ni pisos. És a dir, que hi hagi també molt poca oferta, ja no a preu raonable, sinó directament a oferta en aquestes ciutats.
1: O el que trobi que siguin 1.400 euros,
2: o
1: com
2: ha
1: dit.
2: De temporada, evidentment, que aquest és el gran problema, també. Que ara...
3: Sí, però bé, el mercat de lloguer de... Mencionava Can Cullàs, no?, a Montcada... Clar, jo recordo, l'any 2007, us parlo d'en plena bombolla immobiliària, aquella que va acabar fatal. Doncs a Can Cullàs, a Ciutat Meridiana, també trobaves un o dos pisos a 1.000 i pico euros de lloguer. Ja passava aleshores. És que el problema no és nou. Hem decidit deixar l'habitatge en mans del mercat. Durant molts anys hem permès que els preus puguin pujar sense límit. En un mercat com l'habitatge, on sempre creix la demanda perquè la població creix, i tens una ciutat que té un espai limitat, és molt fàcil que qui té propietats tingui la tendència a pujar el preu i a pujar-lo. Per això dic que el 2007, a Can Cullàs, jo vivia al costat, a Ciutat Meridiana, i us puc dir que els preus ja estaven a aquests nivells que són un disbarat, no? I això és una tendència històrica que té a veure... amb què l'habitatge no és com la fruita, no és com les sabates, és molt fàcil especular amb les cases allà on necessitem viure. Llavors, clar, tenim una llei d'habitatge que en teoria regula el preu del lloguer. Però el problema és que hi ha una part molt gran del mercat immobiliari, moltes immobiliàries, que han vist que el millor dels negocis és esquivar la llei i fer aquests lloguers de temporada, mal anomenats lloguers de temporada, que són contractes escombraria d'11 mesos... que et permeten apujar el preu sense límit, no?, i canviar de llogater cada 2x3. La immobiliària, cada cop que canvia de llogater, cobra uns honoraris gegants al nou llogater, cosa que la llei en teoria prohibia. Okay. Llavors, clar, no sé si es nota, però parlo amb irritació perquè l'administració pública ho sap i és urgent actuar. I, a més, a Catalunya ja hi ha un acord des del gener passat. Ja hi ha un acord de les forces progressistes.
1: Hi ha l'acord, però no s'ha posat en pràctica.
3: No s'ha posat en pràctica. Segur que les coses de Palacio van despacio, però la butxaca de la gent es buida molt més ràpid i la gent té pressa, la gent no pot esperar. Per tant, és absolutament prioritari a Catalunya que s'intervinguin al mercat immobiliari per acabar amb aquesta sagnia que són habitatges que es llogaven per 800, per 1.000 euros, que ja era molt, que ara s'estan llogant per 3.000. I això és molt fàcil, es pot fer amb una norma. Si entreu a qualsevol portal immobiliari, la gent que ens estigui escoltant, que està buscant pis, ho sap, és realment preocupant. Sí. És que jo no ho havia vist mai, el nivell de, diguem-ne, d'especulació, no es pot dir d'una altra manera, que estem veient a les nostres ciutats.
1: Clar, jo estava pensant en tu, Belén, crec que, a més, ara se'n va la teva companya de pis, el teu company, i això...
4: Sí.
1: Això et deu tenir angoixadíssima. No sé si pots negociar alguna cosa amb els propietaris.
4: Sí, us ho explico. Ara mateix, bueno, justament amb aquestes finques, quan tens un pis on comparteixes, on vius amb altra persona, si l'altra persona marxa, tu has de buscar una persona per entrar al pis. Clar. Si no, pots afrontar el lloguer sencer tu sola. Aquestes immobiliàries, com a molt, poden parlar amb el propietari per rebaixar-te una mica temporalment el lloguer uns mesos fins que trobes una persona per entrar. Què passa? Que és el que parlem sempre. Una persona, hi ha vegades que no pot afrontar uns gastos d'entrar de nou a un pis i entrar a un contracte. Per què? Perquè et demanen molts requisits. A part de la documentació, és el tema de les fiances, el mes en curs, que fins i tot el que fem aquí, que ells diuen que són una mica benevolents, és pagar la fiança en dos cops, perquè hi ha molta gent que no pot afrontar quasi 2.000 euros entrant al mateix mes. És impossible.
2: Però llavors, Belén, el teu company o companya de pis amb el qual hauràs de conviure i tu, també l'ha d'avalar la immobiliària i ha de veure que sigui solvent tots els requisits? O...
4: Sí, la persona que entri nova presenta documentació i té que fer... Bueno, la immobiliària el que fa és una mica de filtre al propietari, perquè és veritat que jo porto 3 anys aquest pis, mai he conegut el propietari no vol conèixer els inquilins, són dos germans que tenen, doncs, com a molts grans tenedors aquí a Barcelona, tenen diverses propietats, i ells el que fan és que mentre vegin solvència econòmica, allà que s'aprofitaran. I si la persona que entra, doncs, presenta una documentació, normalment presenta, doncs, nòmines, contracte de treball, declaracions de renta, i et donen l'okay.
1: Clar, i les, mentre no el trobes, t'han deixat, que no ho he acabat d'entendre, t'han deixat baixar, és a dir, pagar més
4: estem
1: mentre
4: en,
1: no el trobes?
4: Estem en tràmits de parlar, perquè volen fer, diguem-ne, per no perdre, perquè és que no vull perdre el pis.
2: Clar.
4: Doncs et fan això de rebaixar-te temporalment uns mesos, però perquè tu et doni temps de buscar una altra persona per solventar la fiança, perquè una persona marxa i la persona que entri li té que tornar la fiança a la persona que marxa.
1: I tu deus voler algú de confiança, també. No sé si compartiries amb algú que no coneixes.
4: És exasperant, perquè en 10 anys la majoria de cops he compartit en pis amb gent que no coneixia. De fet, algunes persones, doncs, al final acabes traient una mica d'amistat. Però no m'agradaria començar un altre cop de zero. Sí que és veritat que les últimes vegades han sigut, doncs mira, amics d'amigues o amics d'amics, i se't fa una mica més lleuger, però és exasperant. O sigui, és... Cadascú, jo ho entenc, que cadascú té la seva convivència, però... Són aquestes coses que t'exasperen, de dir, ostres, 10 anys i segueixo així.
2: I que estem parlant de que et demanen solvència ara ja fins i tot per llogar una habitació.
1: Clar, és que el tema habitacions
4: sí,
1: queda emplaçat.
4: Sí, és perquè no pots... Bueno, exacte, és perquè no pots entrar sense estar al contracte del pis.
2: Clar, clar.
4: Que és aquí on hi ha molta gent que s'aprofita. Però és veritat que aquí, a aquesta zona, i justament al meu edifici, està molt controlat, de que volen que la persona que visqui al pis o les persones que visquin al pis estiguin per obligació al contracte.
3: O sigui, el tema és que el lloguer d'habitacions no és una cosa que passa de forma natural. Hi ha molta gent en el sector immobiliari que s'està trencant el cap tot el dia per veure com podem generar més rendes de cada metre quadrat d'un pis.
4: Mm-hmm.
3: Si tu,
4: exacte,
3: en comptes de llogar un habitatge a una família, a una persona, a una parella, llogues cadascuna de les habitacions a individus que van sols, pots cobrar molt més.
4: Sí.
3: I a més, mireu, fa poc em deia un senyor d'una immobiliària: "Yo estoy cansado de los catalanes y los españoles. Ahora lo que quiero son gente de fuera. Porque te dan muchos problemas los de aquí." Y de allá todos los de aquí. Y yo le decía: ¿pero por qué dices esto? Y digo: bueno, porque claro, es que entonces quieren que les arregles esto, que si no sé qué con... Y dice: mira, yo hago un alquiler de temporada. Al final yo le decía: no, tu problema no es si es español, catalán o...
2: Que no te moleste, ¿no?
3: Claro, holandés. No, el tema es que el modelo de negocio se basa en hacer alquileres de 11 meses, decir adiós al inquilino lo más rápido posible, que entre otro... i a un preu mucho mayor. Però és que, a més, el que fan és que combinen el lloguer d'11 mesos amb el lloguer d'habitacions. Això no és un gran secret. El meu algoritme, i el de molta gent que conec, està permanentment explicant-li a qualsevol persona com pots comprar un pis en un barri obrer amb 10.000 euros, 20.000 euros d'entrada, aconseguir una hipoteca, i què fas? Rellogues habitacions.
1: Clar.
3: Durant temporades.
1: Que et paguin la hipoteca.
3: I... hi ha la idea, no?, de trossejar el pis per treure'n, doncs, tota la renda que puguis. I això és un sector que s'està professionalitzant moltíssim. Fa anys hi havia el lloguer d'habitacions, doncs, no sé, persones estrangeres, persones que emigraven, estudiants... No és nou. Però ara s'ha professionalitzat moltíssim i, a més, està finançaritzat, que vol dir que hi ha inversors de tot arreu que poden invertir en habitacions. Tu pots comprar o pots llogar només, sense tenir la propietat de l'habitatge, tu pots treure rendes només d'una de les habitacions, no? O d'uns tants metres quadrats. Insisteixo, això es pot evitar amb normativa, igual que en el mercat de treball hi ha moltes normatives que impedeixen que, doncs, una persona que té una empresa comenci a mal pagar la gent i a fer-la treballar en condicions indignes.
1: Josep Belén, no sou casos aïllats, és evident. El nostre company Víctor Massip ha sortit al carrer a preguntar i això és el que s'ha trobat.
6: Si m'independitzés, m'ho haurien de pagar els meus pares i ara mateix doncs, no vull que m'ho paguin, perquè estic en una edat que ja m'agradaria doncs, poder-me pagar les coses per mi mateixa i no haver de recórrer els diners dels meus pares.
7: Treballo 40 hores, però encara així no pots. I clar, tampoc vull pagar 700 euros per una habitació petita. Llavors suposo que doncs, aniré de Barcelona.
8: Mira, just ara estic a punt d'independitzar-me amb la meva parella i un amic. És una competició que sembla la selva, jo, per poder aconseguir el pis i que et facin cas o que t'acceptin, que al final sembla que és una entrevista de feina, quasi trobar un pis.
9: Ni ho intento, perquè sé com és la situació i de moment no ho veig possible. I compartir pis tampoc és una opció que manegi, llavors prefereixo estar a casa amb uns pares. Posats a compartir amb estranys, prefereixo la meva família.
1: La selva i ni ho intento. Jaime, o sigui que la gent jove, no? com el Josep, la Belén, tots aquests joves que ens han parlat, que tenen una feina, no puguin independitzar-se, tindrà conseqüències socials, també.
3: Moltes.
2: I que cada vegada és gent més, amb més edat. Ja estem parlant, la Belén, en el cas de la Belén, ja sobrepassa els 30.
1: No ho estem analitzant prou. No. Tenim molt l'article 47 durant tota la temporada, però és que és increïble. A nivell de salut mental, d'esperances, de somnis...
3: Afecta molt a la igualtat d'oportunitats. O sigui, a nivell personal, evidentment, això t'afecta, la frustració de no poder marxar de la llar familiar, de la casa dels pares. O la frustració, com deien els testimonis d'avui, de que si me'n vaig de casa dels meus pares és per viure en una habitació pagant un disbarat. I, per tant, no poder tenir un espai, una autonomia, tot el que implica això. Però a nivell econòmic i social s'està trencant el que en el fons era un mite, que era la igualtat d'oportunitats. Mai hi ha hagut una igualtat real d'oportunitats, però hi havia més igualtat abans.
1: Anar pujant esglaons, encara que fos poc a poc.
3: Exacte. Si tu no havies nascut amb una família amb diners, treballant, podies independitzar-te, poc a poc. Mai ha estat fàcil, La gent que ens escolti dirà, a mi m'ha costat molt. Ho sé. A la generació dels meus pares i a les meus avis sé el que va costar. Però treballant, podies millorar. Ara mateix, clar, el que no estem sentint al programa d'avui són les persones joves que sí que s'estan podent comprar una casa o independitzar amb condicions, i està passant bàsicament per les herències. És a dir, que ara mateix, si tu neixes amb una família on els teus pares et poden donar diners normalment en vida, una herència en vida, doncs et donen els diners per pagar-te l'entrada i potser et fiques una hipoteca que pot ser relativament raonable i ja t'estalvies...
2: més barata que un lloguer, no?
3: Sí, ara mateix... Si tens l'entrada dels pares, és possible que en termes comparatius sigui igual, potser una mica més, però tens més seguretat que amb un lloguer, no? I, clar, això fa que estiguem en un moment...
1: En diferents
3: on
1: línies
3: per
1: de
3: la
1: sortida.
3: Gent, sí, hi ha molta gent jove que ha crescut sentint allò de que amb la teva feina... Tu depens de la teva feina per guanyar-te un futur, i ara això està en crisi. Però... hi ha tota una batalla mental aquí. Torno a allò dels algoritmes. Constantment surten vídeos de gent relativament jove dient-li a altra gent jove que tu, si ets enginyós, pots invertir els teus diners, ja sigui en cases o en criptomonedes, i sortir del pou. I no haver de treballar i poder viure, doncs, amb privilegis. Clar, la realitat és que la immensa majoria de gent que està fent aquestes coses, que té pocs diners i que els inverteix en cases o en criptomonedes, perd diners, s'arruïna i, a més, després té greus problemes de ludopatia perquè està ple d'apps...
1: Estàs cremant un cartutx, això ho parlarem. Això ho parlarem. És que amb en Jaime, i a més avui que ve totalment irritat i ho compartim, en parlarem, perquè aquesta també és una variant molt important.
3: Us vull dir amb això que, o sigui, ara mateix és molt important quin missatge enviem a la gent jove i no tan jove que ho està tenint molt difícil. I no hi ha res pitjor que dir-li a aquestes persones que el problema és teu perquè tu no has treballat lo suficient.
1: Josep Belén, no us desanimeu, tot i això, una abraçada molt gran, us anirem seguint. Si hi ha novetats, ho voldríem saber i ho celebrem si no sé, passa alguna cosa bona en aquesta selva.
2: Esperem que deia un augment de sou, per exemple, que pugui fer que això...
5: A curt termini no s'espera, eh? Si el programa va per llarg, ja parlarem. Ja. Moment,
1: esperem que va per llarg.
5: Sí,
1: I el Jaime tenim aquí, al peu del canó sempre. Moltes gràcies per compartir la vostra experiència.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada. Jaime Palomera, investigador a l'Institut de Recerca Urbana d'Arsona Hidra, cofundador de Reviu, gràcies també. Ens retrobem d'aquí dos dimarts.
3: Gràcies a vosaltres sempre.
0: El balcó.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
13: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
12: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
13: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
12: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
14: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
13: Mejor buscamos otra.
14: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Així és Dona Treva, Nerea Sanfe, reportera i comunicadora valenciana.
16: Normalment em dono treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe, perquè per sort visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa Perfa, que és la platja de València, i dona un poc d'agonia, és perfecte.
10: Cada migdia Dona Treva amb la Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
0: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. A Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem, After Play o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se. SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
17: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
18: Una de les raons per escoltar SER Catalunya aquest estiu...
19: Corren, corren pels carrers, corren...
20: Per moltes persones serem...

0: molt boniques.
1: Digue'm, explica'm el Burnout.
0: Des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs. Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia al Corren, no?
1: Què dius?
2: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Barça, Joan García.
2: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
3: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
2: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ara sí, Rodri ja és nou jugador del Barça.
1: Cada passada. Cada pausa. Cada accelerada. Comença amb una decisió. El futbol no és només velocitat. És ritme. És saber quan esperar. Quan moure's i quan un sol moviment ho canvia tot. Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
0: Som dimarts, 18 d'agost, amb el Toni Suárez al control tècnic. Avui sí, ha estat el dia, Rodri.

0: Quan faltaven 5 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Rodri, que firma fins al juny del 2030, i pocs minuts després ja ha estat presentat davant els mitjans de comunicació. I allà hi ha estat el nostre Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Molt bona tarda.
0: Ha estat tot realment rapidíssim, eh?
1: Sí, rapidíssim, des que han convocat sobretot la roda de premsa a l'hora final fins que ha començat aquesta compareixença primera de Rodri com a blaugrana, un Rodri que ja va arribar ahir a Barcelona, que ha firmat aquest migdia fins al 2030, que ha pogut dinar a un dels restaurants típics i tòpics d'aquesta junta directiva, acompanyat de la seva parella i també de gent de la junta directiva de la cúpula forta del Barça, i a partir de llavors tornar al Camp Nou, i aquest Rodri que arriba per 60 milions d'euros fixes, més 10 en variables en funció dels títols col·lectius, i també hi ha algun títol individual, és a dir, com la pilota d'or, per Rodri, un Rodri, Núria, que d'entrada ja ha deixat molt clar o ha volgut solucionar la incògnita o una de les coses que ha estat més de moda aquest estiu, que és per què havia escollit el Barça.
2: La decisió ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
0: Tenia otra opción más, ni aquesta opció, evidentment, era el Madrid.
1: Sí, aquesta opció, de fet, l'ha volgut, l'ha evitat, si no m'equivoco, de pronunciar la paraula Madrid en tota la compareixença, però, evidentment, hi ha fet referència a aquestes altres opcions que tenia, com era la del Madrid o la Paris Saint-Germain. Una d'altres de les incògnites que hi havia al voltant de Rodri era sobre la petita intervenció que va tenir per si estava preparat ja per jugar o no, hi havia molts dubtes amb això. Ha deixat claríssim que la intervenció no havia estat pràcticament res,

0: i que espera de maig entrar amb els seus companys i poder jugar ja de ja.
1: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero mañana por entrenar normal con el equipo y bueno, en lo que el míster estime oportuno, que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros, cuanto antes sea, pues mejor, así que acabar un poco pues de cerrar el fichaje y demás y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
0: Aquest és Rodri parlant sobretot del seu estat. Evidentment, ha tingut vacances després de guanyar el Mundial, ha pogut gaudir d'aquestes merescudes vacances. Ara ja preparat, com a mínim, diu ell, per poder integrar-se a l'equip. No se l'espera tenir minuts al Gamper de demà, sí que segurament ja va de cara a la segona jornada de Lliga. Peça clau ha estat Deco, peça clau ha estat Laporta, però també li han volgut preguntar per la primera conversa o per les converses que ha mantingut amb Hansi Flick. Aquesta és la resposta de Rodri.
1: Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Y bueno, he estado más en contacto con Deco y Jan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que intentar no solo traer el jugador que soy, sino contagiar un poco a mis compañeros y venir para sumar.
0: Pues una de las cosas que ha volgut deixar clar des de l'inici, que és a dir, que no només ve a jugar a ell i a sumar a ell, sinó que vol ajudar a fer millors els seus companys, entre altres, evidentment, Marc Bernal, de qui serà competència, però també amb Lamin, que l'any passat li va pispar, o fa dos anys li va poder pispar aquella pilota d'or, ara hi ha dubtes de qui l'ha de guanyar. Això ha dit Rodri sobre Lamin Yamal.
1: En cuanto a Lamin, él es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva. Al final, los jugadores estamos para ganar títulos, en este caso pues los más importantes a los que se puedan aspirar, y los títulos individuales no les prestamos atención en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una consecuencia a las cosas bien hechas, y Lamin está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble, y bueno, yo cuando lo dije, evidentemente que no sabemos el cuándo, pero es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel.
2: Clar, és que a més, Nil, a Lamin Yamal, Rodri el coneix bé de la selecció, evidentment.
0: Sí, és total, el coneix bé de la selecció, l'ha definit a la perfecció també com a futbolista, ha dit en broma que no l'havien pressionat gaire per venir cap al Barça, però és evident que l'ambient i el saber estar que hi ha en aquest vestidor, la il·lusió, la joventut ha estat claus, perquè Rodri, que ha guanyat pràcticament tots els títols que hi ha guanyat Champions, ha guanyat Mundials, continuï amb aquesta ambició, evidentment, d'una de les obsessions, entre cometes, que hi ha en aquest vestidor, que és la de guanyar la Champions.
1: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
0: Aquest és Rodri parlant, evidentment, de l'objectiu de la Champions, de guanyar títols amb el Barça, que és el més destacat del que ha dit en aquesta primera compareixença. Demà està previst que ja s'entrenin els seus companys.
2: I clar, Nil, demà és el Gamper, Rodri ha dit que està per jugar ja, però ja ens deies tu que difícilment demà el puguem veure ja jugant els seus primers minuts, no?
0: Sí, és molt complicat, amb prou feines no ha fet ni cap sessió amb l'equip, per tant el més normal és que pugui a poc a poc anar-se reincorporant. Recordem que el Barça jugarà diumenge a Elx, és un pèl just per la convocatòria, aviam si pot entrar a la convocatòria del proper dijous 27, en el partit dia en què el Barça jugarà al Camp Nou contra l'Atlètic Club.
2: Doncs, sens dubte, avui ha estat el dia Rodri, al matí revisió mèdica i a la tarda l'anunci oficial i també la presentació, i tot això ha estat el més destacat del que ha dit el nou fitxatge del Barça. I Nil, deixa'm preguntar-te abans d'acomiadar-te, perquè clar, ahir vam veure arribar Cancelo a Barcelona, però de moment l'anunci oficial no ha arribat.
0: No ha arribat l'anunci oficial, ens comentaven que s'havia d'acabar de desvincular de l'Al Hilal perquè finalment arribarà gratis, que l'oficialitat del traspàs ens deien avui o ahir que podien tardar entre un i dos dies, per tant a l'espera de que Cancelo, que ja descansa un dels hotels de Barcelona habituals on van els futbolistes del Barça, està aquí ja amb la seva gent esperant aquest compte enrere de l'oficialitat. un cop pugui desvincular-se de l'Al Hilal i firmar el contracte amb el Barça, que en principi, en el cas del portuguès, serà fins al 2029.
2: Doncs pendents de l'oficialitat de Cancelo, la que ja ha arribat és la de Rodri. Nil, moltíssimes gràcies, a descansar una estona.
0: A vosaltres, una abraçada.
2: Passen 8 minuts de 2:15. Ens espera protagonista a la graderia.

0: Falten 9 minutets per les 9 de la nit. Encara algun apunt més en clau Barça? Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè demà, a tot això, el Barça juga el trofeu Joan Gamper al Camp Nou contra l'Al Ahly i a la prèvia hem pogut escoltar Hansi Flick, que ha deixat Laia alguns titulars interessants.
1: Sí, primer resol la gran incògnita d'aquesta temporada, que és qui serien els capitans, sense Ter Stegen, sense Araujo i en Frenkie de Jong lesionat. Avui s'havia de dur a terme la votació del vestuari, que no ha passat perquè Hansi Flick ha estat qui ha decidit qui serien els líders d'aquest vestuari blaugrana, almenys fins al 31 d'agost.
2: Rafa will do it, because normally...
3: En Rafa serà el capità. Normalment, Frenkie és el tercer, però el Marc i l'Araujo són fora, i el Frenkie està lesionat i no està disponible. Així que he decidit qui seran els capitans fins que votem, que serà quan el mercat es tangui. Quan estigui tancat, votaran. Però fins aleshores, el Rafa és el capità juntament amb l'Eric i el Pedri.
2: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
1: De fet, ha aprofundit sobre aquesta relació amb Frenkie de Jong després de totes les informacions posteriors a la lesió del neerlandès i ha afirmat que tant ell com Frenkie es porten molt bé.
2: The relationship with Frenkie and me is very good.
3: La relació entre Frenkie i jo és molt bona. Frenkie és un jugador molt professional i sempre parlo amb ell sobre les coses que passen a l'equip o sobre el proper partit. Parlem molt. Per mi és un jugador molt important, perquè a més també és un jugador amb molta qualitat i això és tot el que vull dir.
2: Gift to us and this is what I want to say.
1: Un Hansi Flick que ha donat valor a aquest primer partit al Camp Nou. Recordem que la temporada passada l'equip no va poder tornar a l'estadi fins a finals de gener i que a partir d'allà ho va guanyar tot. Per tant, important també per Flick iniciar aquesta temporada a casa després d'una pretemporada que se li ha fet estranya pel Mundial, però que veu a tots els jugadors en un molt bon nivell.
0: Doncs això és el que ha dit Hansi Flick i del tècnic del Barça a Simeone, perquè clar, avui ha estat el dia Rodri, però ara al Barça li queda pendent tancar la carpeta del nou amb el nom de Julián Álvarez sobre la taula, però amb el temps que es va esgotant. Avui ha parlat el Cholo Simeone perquè demà l'Atlético debuta a la Lliga, ho fa contra el Màlaga, i el tècnic, Laia, ha parlat de Julián Álvarez.
1: Sí, avui ha hagut aquesta primera roda de premsa i Simeone ha mantingut molt la línia que ha transmès el club durant tot el mercat de fitxatges, que ha sigut molt clar també sobre Julián.
4: Creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro.
1: Això sí, el Xol ha explicat que demà Julián no jugarà per motius físics perquè no el veuen en ple rendiment.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat amb Julián Álvarez. Gràcies, Laia.
1: A tu, Núria.
0: Fem una petita pausa i anem tancant la graderia.
5: La graderia del balcó.
6: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
7: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
6: ¡Qué buen servicio!
7: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: 5 minutets i les 9 de la nit, dia intens al Barça i dia intens també un altre al Girona. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Anem a pams. Primer un nom propi, el de Víctor Zigankov, un dia més, perquè ja us explicàvem ahir tot el que havia passat amb el jugador ucraïnès des del partit contra el Leganés de Montilivi, i avui, Arnau, ha arribat la resposta del Girona.
1: Tot plegat, sí, avui ha obligat el Girona a fer un comunicat al respecte on considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de conducta exigits per l'entitat. El club també explica que de moment no farà més declaracions públiques al respecte, però que ha obert un expedient disciplinari al jugador i que adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment.
0: Veurem com acaba tot el tema Zigankov, que ja us ho hem anat explicant, té la voluntat de sortir del Girona. I d'un que marxa, d'un que vol marxar a un que ja ha arribat de manera oficial, perquè Arnau, avui el Girona ha anunciat una altra incorporació.
1: Sí, es tracta d'Abdul Mumin, el defensa ghanès de 28 anys que arriba lliure i signa un contracte per 3 temporades fins al 2029. Avui mateix, després de la presentació, ha parlat als mitjans del club sobre el que l'ha cridat l'atenció per venir.
2: It's a club with a lot of history over the past years. The type of football they play is very attractive. And I believe that all footballers that wants to improve in their professional career, it's a project that they will look up to.
0: Doncs aquestes són les declaracions d'Abdul Mumin, que avui s'ha convertit oficialment en nou jugador del Girona. I Arnau, avui també ha estat un dia de presentació a Montilivi, perquè el Girona ha presentat oficialment a Unai Hernández.
1: Sí, el de Malgrat de Mar va abandonar la pedrera gironina el 2022 per fer rumb al Barça i ara torna al Girona 4 anys després, cedit per l'Al Ittihad, amb l'objectiu pendent de debutar oficialment amb el primer equip. Unai considera que aquest equip era el perfecte per ell.
3: Crec que és el club perfecte per mi en aquest moment de la meva carrera i com et dic, un cop va sortir aquesta opció sabia que havia de venir cap aquí, havia de tornar a casa meva, que és el Girona.
1: Li han preguntat també per aquests desacords que hi ha al vestidor sobre si l'han afectat a la seva rebuda d'alguna manera, però ell considera que no, que hi ha bon ambient.
0: Doncs déu-n'hi-do, l'actualitat va carregada a Girona. Gràcies, Arnau. La graderia es va buidar. Fins aquí la graderia d'avui dimarts. Nosaltres tornem dijous. Demà no hi haurà graderia perquè hi haurà Carrusel Deportivo, juga l'Atlético de Madrid, partit de Lliga. Nosaltres tornem dijous. L'actualitat esportiva, 11:45 amb el Larguero. I ara us deixem amb Hora 25. Que vagi bé, bona nit.
4: La graderia del balcó. Núria Vilamala. Cadena SER.
5: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
7: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
5: Aquí Catalunya, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
8: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
9: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
8: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge a dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.